0: Bon dia, amics de Ràdio Cubelles. Us saludem una vegada més amb aquesta sintonia que, com ja sabeu, dona pas a les nostres històries de la música. Jo sóc en Xavier Andreu i, com sempre, també ens acompanya l'Ignasi Guiluz. Bon dia, Ignasi.
1: Bon dia, Xavier. Bon dia a tothom. En el capítol d'avui clourem el repàs dels èxits de l'any 1973 que vam iniciar la setmana passada amb aquells que van arribar a la primera posició dels 40 principals o del Billboard americà.
0: Doncs sí, la setmana passada vam escoltar temes que s'havien passat una o dues setmanes encapçalant aquestes llistes. I avui, per tant, toca revisar les que s'hi van passar més temps.
1: Començarem amb una mica de marxa, la que ens ofereix el rock del cocodril.

0: Elton John es va passar 3 setmanes encapçalant les llistes americanes amb aquest tema que estem escoltant, Crocodile Rock, i ell mateix diu d'aquesta cançó que és una estafa en tots els sentits.
1: Sí, i també el lletrista i etern col·laborador d'Elton John, Bernie Taupin, era menys exagerat, però igualment deia que aquesta cançó havia sigut un petit divertimento.
0: De fet, la sonoritat i algun dels acords de la cançó, especialment la part del taralejat en falset, recorden altres temes del rock clàssic, i en particular a Speedy Gonzales, els autors de la qual van interposar una denúncia a Elton John per plagi, però la cosa va acabar amb un acord entre les parts.
1: Sigui com sigui, el single es va situar en els primers llocs a les llistes de vendes de nombrosos països, i només als Estats Units ja va vendre més d'un milió de còpies, rebent per això la certificació de disc de platí. No està malament per una estafa o divertimento.
0: Gens malament.

0: També en Jim Croce va passar-se 3 setmanes en la primera posició del Billboard. Ara bé, en el seu cas va ser la suma d'una setmana amb Time in the Bottle més 2 setmanes del tema Bad Bad Leroy Brown, que és el que estem escoltant ara.
1: En Jim Croce era un cantant de folk i rock que va iniciar la seva carrera l'any 1966 i que no va començar a tenir èxit fins ben iniciada la dècada dels 70.
0: Bad Bad Leroy Brown va ser el seu número únic, número 1 de la vida, ja que, malauradament, un parell de mesos més tard de la seva publicació, o sigui, el 20 de setembre d'aquell mateix any, en Croce moria en un accident d'avió quan només tenia 30 anys.
1: L'altre tema que aquell mateix any va situar-se en la primera posició, Time in a Bottle, que esmentàvem abans, ho va fer posteriorment a la mort del cantant, la darrera setmana de desembre, a la qual hi hauríem d'afegir la primera de gener de l'any següent.

0: Aquell 1973 van ser moltes les cançons que van arribar a la primera posició dels Billboard i, per tant, el nombre de setmanes de permanència va quedar molt repartit.
1: És per això que els dos temes que van estar-s'hi 4 setmanes ja van ocupar posició de podi. El primer que ens trobem és a Paul McCartney amb Wings i la cançó My Love, que l'ex-Beatle va dedicar a la seva dona i companya en el grup Wings, Linda.
0: Va aparèixer l'any 1970 en el segon disc de la formació, que es titulava Red Rose Speedway. I ara anem pel segon classificat, que també es va passar 4 setmanes dalt de tot dels Billboard.

0: Tal com hem dit, Tie a Yellow Ribbon Round the Old Oak Tree del grup Dawn i Tony Orlando també es va passar 4 setmanes en el número 1, com la de Wings, però li hem atorgat el segon lloc en la classificació perquè, a més, també va ser el número 1 de les llistes en altres 7 països més, entre els quals el Regne Unit, on Wings només va arribar al lloc número 9, tot i ser-ne originaris.
1: Per altra banda, aquest tema que estem escoltant s'ha convertit en un clàssic de la música amb una romàntica lletra que relata la història d'un presoner que al sortir de la presó torna a casa esperant trobar-se un llaç groc en l'arbre del jardí, tal com demanava en una carta enviada a la seva estimada. I arribant a casa, el que es troba són centenars de llaços, cosa que tots els viatgers de l'autocar ho anaven celebrant amb aplaudiments.
0: Una clàssica història americana de final feliç, vaja, com si fóssim al cinema. Tenim pendent saber qui va ocupar la primera posició durant més setmanes en el Billboard. Per tant, el deixarem de banda per escoltar aquells temes que més temps es van passar dalt de tot a los 40.

0: Doncs aquest és en Gilbert O'Sullivan, que amb Get Down va ocupar el primer lloc durant 4 setmanes. Amb aquest tema trencava amb el to molt més romàntic de balades anteriors com Alone Again, Naturally, amb què l'any anterior va arribar al número 1 dels Billboard i s'hi va estar 6 setmanes consecutives.
1: La lletra de Get Down, que podríem traduir com Baixa d'aquí, juga amb el doble sentit de fer com si estés dirigint-se a un gos trapella a qui li diu que baixi del sofà, però en realitat es dirigeix, com el mateix cantant irlandès admet, a una noia excessivament efusiva o carinyosa a qui intenta treure's del damunt.
0: Així doncs que el títol potser hauríem de traduir-lo com Surt d'aquí, no?
1: Sí, potser sí.
0: Sí, va.

0: El cantant valencià Joan Bautista Conca Moya, conegut com Joan Bau, va mantenir-se 5 setmanes en la primera posició de los 40 que, com és ben sabut, ocupa aquell single que ha sigut més venut aquella setmana.
1: Aquesta cançó va ser censurada a la televisió i a les emissores de ràdio públiques degut al seu títol. Es diu l'Estrella de David, perquè el govern de la dictadura va considerar que el títol era pro-israelià, quan en realitat es referia simplement a un regal que una noia hebrea li havia fet al compositor i no tenia en absolut cap referència política.
0: No, efectivament, era com qui en lloc de regalar una estrella hagués regalat una creu, sí. I no per això ha sigut un tema de polític, pro-cristianisme. Sí. Sigui com sigui, i superant aquests obstacles es va vendre més que cap altre en aquelles 5 setmanes. Qui sap si potser, gràcies a que havia sigut censurada, mai ho sabrem.

0: consideres també una de les cançons de l'estiu d'aquell any.
1: També hi va contribuir la tornada amb aquest Tricky Tricky Mon Amour, que barrejava l'anglès de la lletra principal amb aquest Mon Amour francès precedit de l'indesxifrable Tricky Tricky Tricky. Escoltem-lo.

0: Doncs sí, i tot i que no tenia cap significat en absolut en cap llengua coneguda, molts van voler-li adjudicar un contingut sexual i molt explícit.
1: Què dius? Ara no, home, no pot ser.
0: I tant.

0: Camilo VI va ser un cantant, productor i compositor espanyol amb un notable èxit, especialment la segona meitat dels anys 60 i la dècada dels 70.
1: Estem escoltant Amor a Mar, un dels seus temes més carismàtics, a la composició de la qual va comptar amb la col·laboració de Lucía Bosé, qui va aportar la lletra, mentre que la música va ser del mateix Camilo VI.
0: Precisament, com a compositor, ell també havia escrit cançons per al fill de Lucía Bosé, Miguel, i també per a molts altres artistes com Ángela Carrasco o Otero.

0: I aquí tornem a tenir el mateix Camilo Sesto, que amb Amor a Mar va estar-se 11 setmanes a la primera posició i a les quals hi va sumar dues més amb aquesta Todo por Nada, que és la que ara estem escoltant.
1: A part dels seus treballs com a compositor i cantant, Camilo Sesto també era productor i un dels seus espectacles més coneguts va ser l'adaptació al castellà de Jesucristo Superstar, l'òpera rock en què ell va representar el paper de Jesús.
0: Acabarem amb les dues cançons que van estar-se més temps en la primera posició de les dues llistes respectives.
1: A veure...
0: Començarem amb Roberta Flack, que es va estar 5 setmanes encapçalant el Billboard.
1: Som-hi!

0: Killing Me Softly és un tema que va ser gravat en primera instància per Lori Lieberman, amb música de Charles Fox i lletra de Norman Gimbel, basant-se en els comentaris que la mateixa Lieberman, la cantant, els va fer arribar després d'assistir a un concert de Don McLean, en què ella es va inspirar en la idea del títol Matant-me suaument amb la seva cançó.
1: Precisament el títol és el que va frenar l'èxit i l'acceptació de la cançó. Això va ser fins que Roberta Flack la va escoltar gairebé per casualitat i va interessar-se per ella. La resta ja va ser mèrit de la Flack, que amb la seva veu va convertir aquest tema en un dels clàssics que no s'han deixat d'escoltar mai.
0: Certament. I també hi ha contribuït el fet que l'any 1996 en van fer una versió al grup de hip-hop Fugees, aconseguint també situar-se en els primers llocs de les llistes.
1: Doncs en conclusió tenim que el tema deu ser bo, sí, perquè es canti com es canti, té èxit. I ara passarem a l'últim tema d'avui, que es va passar 15 setmanes des de mitjans d'agost fins a finals de novembre, encapçalant los 40 principales.

0: Nino Bravo, la prodigiosa veu valenciana que es va apagar als 28 anys, triomfava definitivament amb aquesta cançó que ens parla del jardí de l'Edén fet realitat a la Terra.
1: L'orquestració d'aquest tema es va gravar a Londres, així com els cors, que si ens hi fixem pronuncien Amèrica amb accent anglès. La qualitat musical dels arranjaments, juntament amb l'extraordinària veu del Nino Bravo, ja era raó suficient per assegurar un gran èxit internacional.

0: Però a més s'hi va afegir la desgràcia de la desaparició del cantant, que es va produir 2 mesos més tard d'haver realitzat la gravació, amb la qual cosa el disc es va publicar pòstumament i això encara va disparar-ne més les vendes.
1: Doncs amb Nino Bravo ens acomiadem fins la setmana que ve, que iniciarem una nova sèrie en què us parlarem d'una de les estrelles femenines del rock and roll, ni més ni menys que de Tina Turner.
0: La millor. Per això, però, serà la setmana que ve. Mentre, cuideu-vos molt, amics.
1: Cuideu-vos tots.

0: Bon dia i benvinguts al programa Cubelles, tot un món, el magazín matinal de Ràdio Cubelles.
1: Ràdio Cubelles.
0: Des d'ara mateix, a través del 107.5 de la freqüència modulada, podreu escoltar tot un contenidor d'espais d'entreteniment, tertúlia, informació i entrevistes. Benvinguts al Cubelles, tot un món.

0: I com fem regularment, avui dediquem una estona aquí a Ràdio Cubelles a parlar de consum, de casos concrets, de reclamacions, també donar consells, i ho fem en companyia de les professionals de l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor de Cubelles. I avui tenim amb nosaltres en aquesta secció l'Eva Mengual, encarregada de l'atenció al consumidor aquí a Cubelles. Benvinguda, gràcies per ser amb nosaltres.
1: Moltes gràcies, bon dia.
0: I també Imma Laborda, tècnica de consum de Cubelles, benvinguda, gràcies.
2: Bon dia, moltes gràcies.
0: I bé, quin és el cas que tenim, doncs, darrerament, que ens vulgueu acostar aquí, que hagueu hagut de gestionar, no?, des de l'Oficina de Consum, i que volem acostar també avui als oients de Ràdio Cubelles?
2: Doncs sí, com ja sabeu, el que ens agrada és sobretot portar casos de consumidores i de persones consumidores d'aquí del municipi, i sobretot en el cas que quan hi ha un repunt de casos o hi ha alguna alerta, no?, com a vegades li diem, ens agrada dir-li a nosaltres. Doncs, malauradament, tornem a parlar d'un altre tancament de clíniques dentals. Vam viure farà uns anyets, no? Ara el temps passa molt ràpid, amb Dentics, i ara ha passat a Moral Studio. Tenim bastants casos. Ara, bueno, ja va passar ara fa un temps, no? Oi,
1: sí,
2: Eva?
1: Sí, sí. La diferència és que amb Dentics el van comprar, o sigui, Vitaldent va comprar certes oficines de Dentics, i les persones que estaven allà en aquelles oficines van acabar de fer el seu tractament. En aquest cas, sí que algunes de les persones consumidores que han tractat amb Oral Studio fins al final i han rebut informació i demés, els hi han dit que estaven a punt de fer una compra i que serien els nous que s'encarregarien de fer i d'acabar els seus tractaments, però això no ha passat. Així que ens trobem en una situació difícil, perquè tenim uns consumidors, en el nostre cas del nostre municipi, doncs, que tenen coses personals molt importants, com un casament.
2: Ja,
1: ara el juny, i no tenen, bueno, estan tenint problemes amb els seus implants i no tenen la boca acabada.
2: Ja,
0: aquí s'han quedat penjats, no?
1: S'han quedat penjats, sí, no? I a sobre, estem en el punt de que encara ells han de reclamar, perquè en el cas de que sigui un finançament, reclamen a la financera perquè parin de pagar i els hi tornin tot allò que li han pagat a Oral Studio, però encara estan en aquest punt de que les financeres han de respondre. Per tant, estan en aquest punt que no tenen diners i han d'anar a buscar-se la vida per acabar el seu tractament, com ara aquesta persona que us comento, no?
0: I quin és el paper que pot donar l'OMIC en aquests casos, doncs?
1: Doncs l'OMIC, quan es trobin que la financera, i estem parlant, després farem un resum, no?, de les situacions, però en aquest cas, quan es trobin que la financera els diu que no els retornen els diners, és quan nosaltres podem intercedir, podem mediar i demanar a la financera que sí que, bueno, que s'avingui a tornar-los els diners. Mm-hmm. Aquesta seria la nostra part, però ara per ara no podem fer res més.
2: Bueno, més que res, sobretot és la gent que, si algú ens està escoltant, però no, tots els que han estat afectats, jo crec que deuen haver vingut ja gairebé tothom, perquè són casos, però sí que això és una alerta que ara diem també per justament si algú està en un tractament o ha de començar algun tractament, perquè tinguin sempre en compte totes les, bueno, no, les coses, el que s'ha de tenir en compte. Aleshores, o si li passa això, sempre que ha de recopilar tota la documentació relativa al contracte, uh-huh, que s'ha de demanar. Jo no sé si això és una de les coses, no?, de quan vas a qualsevol centre, oi,
1: sí,
2: que no, tu vas i te'n vas, i no demanen mai còpies de res. Després et canvien la mútua, et canvien el centre, et canvien, i has d'anar buscant aquest historial mèdic, és el que més, a més el que recordo de les altres vegades, i no sé si ara també, no sé si m'ho pots dir tu, Eva, el que més els hi costa justament és que si la clínica ha tancat, demanar aquest historial, perquè així com amb Dentics tenien altres obertes i els hi dèiem, doncs mira, vés a la de Vilafranca, aquesta encara està oberta i té les dades, doncs ara tenen, com ha dit abans, no? Primer, que no tens el servei acabat, Sí que és cert que si una financera és un crèdit al consum, per tant, és un crèdit que donen per un servei que s'ha de prestar o que s'ha prestat. Per tant, si el servei o no es presta o no es compra aquell bé o no es té, aquests diners s'han de retornar. Uh-huh. I es retornaran.
1: No s'ha fet efectiu.
2: O, exacte, no s'ha fet efectiu. Es retornaran o es deixa de pagar. Això segur, i sempre, això sí que ha sigut així les altres vegades. Però clar, tot aquest temps d'incertesa, bueno, el que estem sobretot nosaltres és perquè la gent ho sàpiga i perquè que sàpiguen on estem i que vinguin, no?
1: Sí, en relació al que deies de si la clínica no els hi facilita la documentació, o bé perquè els senyors no la van agafar en el seu moment, o bé perquè s'han donat compte de que han tancat i ara no tenen on anar, on acudir, no? Doncs sempre poden fer una reclamació a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. Uh-huh. Aquí podrien reclamar doncs, els contractes, els pressupostos, les factures, els comprovants de pagament, en fi, la història clínica.
2: I perquè el que també tinc el dubte, en aquest cas jo crec que no afecta, però sempre hi ha aquest... Perquè una cosa molt important que hem de dir és que des de consum no tractem... No ens tractem perquè no podem, no? És, el codi no ho admet, són tot qualsevol tema de negligències mèdiques o casos que ens arriben, no? Aprofitem-ho dic perquè com estem en tema dentistes, sí. No? Doncs no m'ha quedat bé, això és estètic, no és estètic. Clar, hi ha sempre la figura, per això sempre diem que busquin a gent col·legiada, no? Per fer-se qualsevol habilitat, perquè sempre hi ha el col·legi odontològic o el col·legi de metges al darrere. Uh-huh. Perquè no sé si en aquest cas, si saps tu si responen o no en respost amb aquest tema de tancaments, és que no entren aquí, al col·legi. Només entren si s'ha fet bé la feina o no. Però no, que és una llàstima, en aquest cas, que justament si estàs col·legiat o agremiat, que poguessis tenir aquesta força al darrere, no? Això és una reflexió meva que penso moltes vegades, que la gent se sent, ostres, tu vas amb un metge i li dones la teva confiança i està col·legiat i té un gremi al darrere, doncs que haurien de donar aquesta resposta i vetllar perquè qui està fent la feina la faci com toca, no?
1: Sí, bueno, però ja seria una perspectiva diferent a la de consum. Nosaltres aquí ja no podem entrar, però sí en el tema de, com bé deies abans, és un servei que no s'ha acabat i per tant no és efectiu.
0: Sí que de vegades anem parlant, no, de danys i perjudicis, no, que ja no entraria dins de consum.
1: Codi civil.
0: Però clar, la gent ho entén, no, clar, però com que no em van portar això temps, jo a conseqüència d'això he patit o he perdut aquell vol, o, no, i de vegades n'hem parlat en altres casos, fins aquí no hi arriba ja consum.
2: No, recomanem el servei d'orientació jurídic, si és menys de 2.000 euros, com a mínim és un judici verbal i no cal advocat ni procurador, però... Els danys i perjudicis, el més important sempre és que les reclamacions que fem des de l'Oficina de Consumidors de Consum han de ser quantificables i mesurables, no? És a dir, jo he pagat tant o el pressupost deia això i no estàs complint segons el que et deia el paper, no? Uh-huh. Quan ja entra en qualsevol altre aspecte i que en aquest cas danys i perjudicis, està bé que ho diguis perquè és una cosa que ens posen molt a les reclamacions i nosaltres diem. Hi ha reclamacions, sí que és cert que nosaltres no tramitem, però que sí... poden sí que pot venir la gent com a consulta.
1: Exacte, sí, sempre que podem ajudar, doncs els hi donem tota la informació que tenim. I així, doncs, fem un resum de les situacions que es podrien estar trobant les persones consumidores.
2: En aquest
1: doncs,
2: cas concret,
1: En aquest cas concret,
2: perfecte.
1: O sigui, podria ser que la persona ha anat i ha pagat tot, o bé amb targeta de crèdit, o bé ha fet una transferència, bueno, com sigui. En aquest cas, ara mateix encara no els podem ajudar nosaltres, vale? Com l'empresa ha tancat i està aquí en aquest impàs de si hi ha un concurs de creditors, no es pot fer res, o sigui, s'han d'esperar que realment hi hagi un concurs de creditors i llavors es podrien posar en contacte amb l'administració concursal. Mm-hmm. Aquest seria el punt. Nosaltres podem ajudar aquella altra gent que ha pagat o bé una part en efectiu o que ja està pagada i sobretot nosaltres podem, bueno, una part en efectiu després finançada, doncs una part finançada. És aquí on entrem.
2: Sí, bueno, en la part de creditors sí que podem, en aquest cas, la gent que ja ens ha vingut a fer les reclamacions, i a part doncs també aquí es pot consultar també amb xarxes o per internet, que ja informarem si s'ha de fer la reclamació en aquest cas a l'administració concursal, doncs com s'ha de fer, de quina manera. Això sí que les altres vegades doncs els hi donàvem les adreces i els hi deien de quina manera ho podien fer.
1: Sí. Sí, sí, però bueno, que ara mateix no tenim aquesta informació, que està una mica...
2: Sí, bueno, ara mateix parada. Perquè estem en el bypass, però això ja anirà evolucionant. Ara, més que res, l'important és que el del tema de l'Agència de Protecció de Dades, la història clínica, que això és important, perquè això és una de les coses que més els hi costava, que si hi ha una entitat financera, doncs que primer que facin ja la reclamació a l'entitat financera, perquè no?
1: Bueno, sí, el pas prèvia... seria primer fer la reclamació ara a l'estudio, i esperar aquests 30 dies. Com això no es pot fer, doncs directament per quan hi ha una financiació a l'entitat financera, i esperar aquests 30 dies perquè els donin una resposta, i si és desfavorable o no els hi responen, doncs és quan poden venir a consum i nosaltres iniciem la mediació.
2: Exacte.
0: Molt bé, en cas que hi hagi cap dubte, no? Que no hagi quedat respost, també recordem, no? Que es poden dirigir a l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, es podeu donar les dades bàsiques per si algú necessita doncs, posar-se en contacte amb vosaltres, com ho poden fer?
2: Doncs sí, que estem els dimecres sense cita prèvia, directament de 10 a 1, estem a Passeig Verdagí número 12, després ens poden enviar també a consum@cubelles.cat o trucant directament amb el telèfon de l'Ajuntament, o també tenim un telèfon que és en aquest cas de WhatsApp, perquè a vegades la gent doncs, té informació, se sent més còmoda, que és el 677 1503 92. I a part dels dimecres, si algú necessita atenció un altre dia, sí que ens poden trucar o ens poden enviar un correu i podem fer-ho fora d'aquest horari, fem cites prèvies després en funció de quan que ens demanin.
0: Doncs Eva Mangual i Malaborda, professionals de l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, moltes gràcies i fins la pròxima, que vagi bé.
2: Gràcies.

0: I tornem una setmana més a la secció Descobrim l'Etnobotànica. Avui amb Sílvia Isamat. Aquí tenim a l'altra banda del fil telefònic per apropar-nos a aquesta secció aquí a la ràdio. Sílvia, bon dia i benvinguda.
1: Hola, bon dia. Què tal?
0: Perfecte, Sílvia. Explica'ns una mica el tema d'avui. Quina planta has triat per tal de doncs, explicar-nos des de l'origen del nom a les propietats d'aquesta planta?
1: Doncs mira, avui portem un arbre molt típic aquí al Garraf, que el trobem a tot arreu, realment, que és el garrofer. I després el seu fruit, no?, que són les garrofes, també molt conegudes per aquí entre tots. Llavors, bueno, el nom científic és molt curiós perquè és Ceratonia siliqua. Llavors, bueno, Ceratonia etimològicament doncs ve perquè els fruits tenen forma com de banya, val? Tenen forma de banya, i després siliqua perquè, bueno, aquests fruits, a part d'aquesta forma que tenen de banya, doncs són com una, com si fos una llegum, val? Que dintre té les llavors, també per tots conegudes. Després és un arbre molt, bueno, és un arbre realment amb moltes propietats, no?, i amb moltes històries així mitològiques, no?, molta història, i per exemple, no?, ja és conegut entre els àrabs que el van fer servir per tractar l'epilèpsia. El que passa és que aquest ús no està reconegut, era un ús antic, però no s'ha demostrat. Val? Després també és un arbre que es coneix perquè la mesura que coneixem avui, no?, com un diamant, no?, que té, jo què sé, doncs, 3 quilats, 4 quilats, doncs aquest nom de quilat prové de... O sigui, aquesta mesura era la mesura que era el que pesava una llavor del fruit del garrofer. O sigui, aquest fruit pesava un quilat. Llavors, així es va anomenar aquesta mesura, vull dir, cosa també molt curiosa. Sí. Després també és un arbre que també se'l va anomenar com a pa de Sant Joan, perquè diu la llegenda també que Sant Joan Bautista doncs només menjava els fruits d'aquest arbre. I llavors, bueno, també se li va posar aquest nom, així com a curiositat. Després, si ens anem una mica més a la botànica, és un arbre que pot arribar fins a uns més o menys 9-10 metres d'alçada, i és un arbre que conserva les fulles tot l'any. Llavors, no, a mi sempre el veiem verd, no? I després també no tenim l'època que està fent el fruit o també l'època que està florint. Llavors, quan està en floració, aquests, no, les flors adopten com una forma com si fossin uns racims, no? És com si fossin uns raïmets petitons, no, que van caient. Després també tenim arbres que són femelles, i després, no, que fan aquestes flors, i després arbres mascles que no donen fruits. Llavors, bueno, és necessari que hi hagi el mascle i la femella junts, no, perquè hi hagi, perquè es doni aquest fruit. Després, bueno, aquest fruit, no?, ja el coneixem, no?, que és allargat, no?, allargat és, no?, és apretat i té aquesta forma així una miqueta com de banya, i després, no?, com a composició d'aquest fruit, no sé si algú de vosaltres l'ha mastegat alguna vegada, no?, l'he fet una mossegada, doncs és una miqueta dolç, val? És un fruit que se'l mengen molt els animals, no?, els, no sé, els burros, no?, les cabres també, les vaques també se'l poden menjar. Si té un cert sabor dolç, no? Vull dir, habitualment o actualment s'utilitza molt, no?, la farina d'aquest fruit, que és com que es fa servir també doncs, per fer xocolata, no?, que és que fan pastissos com... A veure, és com un sucedani de xocolata. A l'època de la guerra s'havia, no?, quan hi havia molt fam, doncs s'havia fet servir molt aquest fruit, la gent se'l menjava. Val. I després també, doncs, és curiós, no?, aquest arbre, perquè té les dues parts, o sigui, l'escorça, si tu fas una infusió d'una part de l'escorça, és astringent, i en canvi el fruit és laxant, vull dir que té com les dues parts. I després... També, per exemple, a la farmàcia, no?, trobem doncs, algunes composicions, no?, alguns medicaments que contenen aquest fruit que es fa servir com a laxant. Vull dir, realment és un arbre que la indústria farmacèutica el busca molt pues, per fer aquests medicaments, no?, perquè tenen molts mucílags i això fa, no?, que ens ajudi a evacuar. Després també També l'utilitza molt la indústria cosmètica, val? També perquè té com una, té una goma, val? Que es fa servir molt per fer també preparats cosmètics. Val? Llavors, diuen que el fruit verd és un antifúngic molt potent, clar. Has de tenir les ganes de menjar-te el fruit quan està verd. Val? Després, quines contraindicacions hi ha amb la farina aquesta, no? Que moltes vegades avui es fa servir una mica com el, no, entre cometes, que diuen el superfood, no? Que són aquests menjars energètics, no? Que la gent, bueno, doncs fa servir, no? Doncs aquestes farines, no? Que a vegades ens les posem amb aquestes llets vegetals, doncs tenen una certa contraindicació perquè impedeixen que s'absorbeixin tant sucres com a, com a lípids. Per tant, si hi ha algú que és diabètic i està consumint la farina de garrofa, pues realment ho ha de comunicar al metge perquè li hauria d'ajustar la dosi de tant d'insulina, no? O sigui, via oral com punxada, val? Perquè pot haver alguna contraindicació. I també, si hi ha algú que tingui obstrucció intestinal, no està recomanat a l'ús d'aquesta farina, o sigui, per via, no, per via interna, vull dir que, su, no, que es facin una, es posin la pols amb aquesta llet i s'ho beguin, val? No està, no està, està contraindicat. Després, aquesta, bueno, aquesta goma, no? Aquesta, que se li diu garrofin, no? També es pot fer servir a la indústria alimentària, no? Com a estabilitzant, val? Llavors es fa servir al gelat, no? A les salses, bueno, s'ha fet servir aquesta, aquesta goma. I això una mica, no? Doncs com a resum, no? És un arbre que realment el nitrogen que tenim a l'atmosfera és gràcies a... Bueno, a veure, gràcies, tampoc vull generalitzar, però aquest arbre llença molt de nitrogen a l'atmosfera, al garrofer. Llavors, se li ha d'agrair, no? Aquesta funció que fa de forma ecològica, no? D'eliminar molt de nitrogen. Llavors, bueno, està... el seu procés i és bo, val?
0: Doncs molt bé, Sílvia, hem fet un repàs, no?, a tot plegat. No sé si ens deixem alguna cosa més sobre el garrofer que ens vulguis destacar.
1: No, bueno, sobretot això, no?, que anar en compte, no?, la gent que en aquesta farina de garrofer, no?, que la trobem a tot arreu, doncs anar en compte de no, vull dir, o la pots consumir ocasionalment, però no habitualment si tens, no, algun d'aquests problemes, per exemple, com no, si ets diabètic, s'ha d'anar en compte.
0: Molt bé.
1: Tot és la dosi, no, que consumim.
0: Sí, sí, sí, hem d'anar insistint en això. Hem parlat, doncs, del garrofer, de la Ceratònia siliqua, aquest nom que també ens explicaves la seva procedència i tot plegat. Sílvia, no sé si hi ha alguna cosa més a remarcar sobre el garrofer, si no, ho deixaríem aquí.
1: Sí, ho deixem aquí i la setmana que ve tornem amb una altra espècie.
0: Perfecte. Doncs, Sílvia Isamat, gràcies per aquesta secció que ens apropes cada setmana aquí a la ràdio, aquest Descobrim l'Etnobotànica. Fins una altra. Adéu-siau.
1: Vinga, moltes gràcies a vosaltres.
2: Ràdio Cubelles.
3: Un vespre quan l'estiu obria els ulls,

0: one for the people in.
1: Molt bona tarda, aquest setè programa de Piles al Vent. Estem amb els meus col·laboradors de sempre, el Nogui.
2: Hola, bones.
1: El Jordi Lora.
3: Molt bona tarda.
1: El Nil Sánchez.
4: Com va?
1: I amb la nostra convidada d'avui, tenim a la...
3: A la Paula Martínez.
1: Gràcies. Amb aquest calor ja no puc pensar, se'm faig gran, em faig gran.
5: Bona tarda.
1: No em sortia el nom ja. Bona tarda, Paula.
2: De fet, parlant d'això que estaves dient...

0: Bravo, moltes gràcies.
1: Els dos sacs de Vilanova.
2: Abuelo.
1: El dos petito.
0: No sóc el més gran de la taula, també he de dir.
3: No ho ets, però sembles.
0: Això és veritat.
4: No, no, no ets tu, Paula, no ets tu, Clic.
0: No. I tenim a la Paula, que ve convidada com a pinya i ens explicarà la posició de contrafort.
5: Sí.
6: Bon dia, Paula, què tal?
5: Bon dia. Bon dia.
0: Bueno, començarem sempre amb la dinàmica del nostre programa que segueix habitualment, que tenim el noi i et farà les típiques preguntes al principi una mica perquè els oients et coneguin i sàpiga una mica més de tu. Són preguntes... Tothom té por a les preguntes del noi. Més a les preguntes del noi que a les nostres. Llavors, et deixo ja amb ell i que entra en el circo romano.
6: En veritat, no són perilloses. Les perilloses són després quan comencem a parlar.
0: Sí, no, això és veritat.
6: Però són gracioses.
0: Sí, però la gent té més por aquestes que les altres.
6: Sí, la veritat és que sí. Perquè no saben què dir.
0: Clar.
6: No ho tenen clar. Bueno, al principi, per començar una mica a saber com ets, voldríem saber de què treballes o de què havies treballat o que estàs estudiant. Vale? I si això es pot ficar dintre del món dels castells.
5: Sí. Sí, sí. Jo, mira, estic acabant la carrera de psicologia i això s'hauria d'aplicar molt al món dels castells perquè al final és un grup gran de persones i no és fàcil de gestionar. I també treballo com a mestra d'una acadèmia d'anglès amb infants de diverses edats, el qual també es podria aplicar bastant a, pues, això, a la gestió de grups.
6: Com implicaries la figura d'un psicòleg dins d'una colla? Ostres. Faries com a l'aula que hi ha un psicòleg que pogués anar a parlar o que tingués una... com a tal, una sessió amb la colla en general?
5: Sí, jo crec que podríem fer com tant sessions generals per poder parlar amb tots, de dir pues, què està passant, poder resoldre conflictes que a vegades sorgeixen perquè són grups molt grans de gent molt diversa, i pues, quan hi ha casos pues, puntuals, jo que sé, alguna caiguda que algun nen li ha agafat por o alguna cosa així més puntual, també poder parlar amb aquesta persona directament i poder abordar pues, aquell petit inconvenient que hagi sortit.
0: Jo de fet aquí no hi tallo, que l'altre dia criticàvem el programa amb Quarts Amunt, que si no ningú l'ha escoltat està a la web de Radio Cubillas i a Spotify. Criticàvem molt els castells de Vilafranca, però els castells de Vilafranca tenen la seva pròpia testa de psicologia, tenen psicòlegs contractats i a part de fisioterapeutes, nutricionistes i tal, però tenen la part molt important que són els psicòlegs.
6: Això crec que em dona un punt a favor per una pregunta que farem l'última, vale? I que espero que avui el Pol no me la robi, que me la va robar l'última programa.
0: No, un callo.
6: Ja, vale. I de què volies treballar de petita, si ja per curiositat?
5: Hòstia, jo crec que de petita deia que volia ser mestra, però no tinc paciència per aguantar tant nens.
0: M'està passant el mateix.
6: Vale, ara més a nivell casteller.
5: Vinga.
6: Quin és el primer record casteller que tens? Vull dir, deixa'm que m'expliqui, no la primera vegada que vas veure castell, sinó la primera vegada que vas dir, hòstia, això em crida, em transmet un sentiment, jo vull fer això.
5: No ho sé, fa molts anys que jo li deia a ma mare, mama, és que jo em vull apuntar a castells, i em va dir que no. I pues, quan vaig tenir l'edat i el temps, vaig dir, bueno, pues ara sí, perquè no em pots dir que no.
0: Jo crec que la majoria de mares, menys la meva, que em va dir, no li diràs.
4: A mi la meva no em va deixar fins que el David Roldán, cap de pinyes, em va dir, dimarts vens assaig, i així va ser, dimarts sí, vaig anar assaig.
6: Primera vegada que no va ser l'Àngel, eh?
0: Sí.
6: Per seguir per aquí, què et va d'entrar al món dels castells?
5: Què?
6: Pues què va ser?
5: Que, no sé, el món de la cultura aquí popular, jo faig moltes coses aquí, pues és inevitable conèixer que hi ha una colla i al final, pues... No sé, si t'agrada la cultura del teu poble i t'estimes Cubelles, és una manera més d'estar implicada i pues, em sembla, no sé, és genial formar part d'un altre grup i de poder fomentar la cultura popular del nostre poble.
6: Molt bé. I ara passem a les quatre preguntes, a les que fan por.
0: A les que tothom li té por, sí.
6: És el moment exacte de començar la diada.
5: Vale.
6: Només tens un mocador. On te'l poses? A la mà dreta, a la mà esquerra o a la faixa?
5: A la mà dreta, perquè porto polseres que no em puc treure i així pues, no em faig mal.
6: Vale. Si fossis un gelat, de quin gust seria?
5: Hòstia, de xocolata, que és el meu preferit.
6: Vale. Dins el que és tota una fauna d'una colla castellera, quin animal series?
5: Animal, eh? Un elefant.
6: Per què? Algun sentit?
5: Pues perquè són grans i aguanten moltes coses.
0: Hòstia, molt bona, vale, aquesta, okay. Bona reflexió.
6: I la mítica pregunta... Quina pedra series?
5: Una sedimentària.
6: Una sedimentària,
5: sí,
6: per
5: perquè,
6: què?
5: No sé, les persones ens anem fent pues, de tot el que ens passa a la vida, que és una mica com aquestes pedres.
6: Jo crec que és la resposta que dona tota la gent en general, però amb diferents pedres, eh?
0: Sí,
6: sí. I ara toca la part de la pregunta que van deixar els últims convidats. Van ser quarts amunt, vale? Sé que te la podies preparar perquè la sabies, la teníem ja pujada. No sé si sí, t'has sí. preparada, però...
5: Tinc dues opcions de resposta.
6: Ok, vale. no me recordo exactament com ho van dir, però era... Si poguessis treure de graella, ja sigui de tele o de ràdio, un programa casteller, quin seria i per què?
5: Jo crec que trauria quan fan especials en ràdios públiques o canals de tele, especials per fer diades concretes, perquè al final ja tenim pues, molts podcasts i molts programes que es dediquen únicament a això, i aleshores pues, per treure-li visibilitat a aquesta gent que realment s'ho curra i que tenen com més coneixements de castells, no cal, saps?
6: I l'altra resposta que tenies preparada, quina era?
4: Ah, digue-la,
6: quina era, quina era?
5: Pilars del vent.
0: Perfecte, si no ens ha fet fora ja, jo crec que costarà bastant que ens no facin sí. fora després del programa de Quarts Amunt.
4: Jo crec que hi seguirem per bastant temps, eh?
0: Jo crec que sí. Ara la primera...
5: la gent.
0: Sí. La primera pregunta que faré és... Castells, tradició o... No, Gui, te la deixaré tu.
6: El mato, t'ho juro que et mato.
0: Te la deixaré tu per més endavant. No, la primera pregunta és... Tu vas entrar a... Vas entrar a la colla, vas dir perquè ja vas ser més gran, ja podies decidir, volies entrar per la cultura i tal. Vas entrar amb quin objectiu a la colla?
5: Pues, no sé, m'anava a fer castells i pues, jo sé, vaig i el que surja.
0: I en quin moment et van dir? Qui va ser la primera persona que et va dir, hòstia, ara estàs fent de contrafort. Qui va sí. ser la primera persona que et diu, vinga va, vés a provar això, jo crec que t'anirà bé per tu, ajudaràs a la colla a aquesta posició per qualsevol cosa?
5: Pues no ho sé, no sé si va ser tu. Potser no,
6: no sé, jo et diria, havies fet de contrafort abans d'aquest any?
5: És que jo havia fet, però m'havien anat rotant bastant, saps? Sí. I recordo haver fet, pues això, diverses posicions en aquest sentit, però com així de dir, pues et quedes en aquesta posició, crec que va ser aquest any.
6: Sí. Jo diria que vaig ser jo, sí, perquè em va molt còmode. Vull dir, no em molesta, estic bé, arribo
5: no,
6: bé al
5: segon. No, però ens
6: quedarem perfectes. Sí. No em dona ni el cabell, quedo per sobre, exacte.
0: Perfecte. I sempre una pregunta sempre li faig a la gent que ve, els convidats de castell, no parlo de Quarts Amunt i tal. Per tu, quina és la teva importància dins de... Per la gent, alguna persona que no sàpiga fer de què són els castells o què és la pinya, quina és la importància del contrafort en aquest castell?
5: Bueno, al final jo crec que és clau en donar suport al baix, perquè al final una persona sola no pot aguantar tot el pes, i jo crec que si pots ajudar a portar aquesta estabilitat, pues que és molt important, perquè si no hi ha pinya, no hi ha castell. Si la pinya no és segura, per molt que tinguis un tronc fortíssim i un tronc que pogués tirar castells molt alts i de molta gamma, la pinya és qui els aguanta. Aleshores, o tens gent preparada que sàpiga fer-ho, que se'ls hagi explicat com fer-ho i que realment ho hagin practicat i estiguin còmodes amb aquesta posició, o no pots tirar castells.
0: I l'altre dia la Olga ens explicava gràficament amb la possibilitat de dintre de la ràdio, no? Ens explicava gràficament com són les crosses, que ens deien que eren pues, com una crosa real, com les antigues que es posen aquí sota la xeia i tal. Com explicaries tu què fa un contrafort? No, com es col·loca, què ha de fer?
5: És com si fossis pues, una abraçada al conjunt de baix i crosses per poder pues, deixar-ho més estable.
6: No, jo anava a portar el que ha dit abans, que és no és un missatge només en general per algú que no ha fet castell, és un missatge general també per tots els tronquetis que hi ha al món casteller.
0: Ja està, un altre pulleta que em tira, no et preocupis.
6: Bueno, si t'has rebut quedar per tu, era per
0: no,
6: tu.
0: No, sí, és que m'has mirat, avui no hi ha càmera. Tens l'avantatge que no hi ha càmera.
6: Però llavors, estic parlant amb tu, t'estic mirant directament. Clar, no, sí, que vols que miri la pantalla de l'ordinador? No.
0: Tens el nit també rient-se, nien, vols dir alguna
6: cosa? És un missatge per tots els tronquetis.
1: Té raó.
6: És un missatge per tots els tronquetis. Sense pinya no hi ha castells.
0: Sí, però després sóc el primer que jo baixo... Moltes gràcies, pinya. És que
4: això ho diem sempre, eh? Tant el Pol com jo.
0: Perquè diu això, gràcies, pinya.
6: A veure, és que saps qui tens darrere, saps qui tens als costats, i la frase és gràcies, pinya. No, gràcies, no, que m'has aguantat bé, gràcies, Josep, m'has aguantat bé pel costat perquè t'ha fet patir. No, és gràcies, pinya. El que estàs aquí que trepitjo.
0: Home, clar, és un conjunt de gent, clar, la pinya és un conjunt de gent.
4: Vosaltres heu reivindicat molt que vosaltres treballeu en conjunt.
1: No. Aquí tenen raó.
0: Tu sol,
1: sí, la pinya és una.
0: Tu sol com a primeres no treballes.
6: Sí, però quan tu estàs de segon i necessites l'ajuda, no dius pinya més, eh? Dius dreta i si saps que està, dius el nom directament.
0: No, ja, de fet, jo intento no parlar. Perquè no m'agrada que em toquin, llavors.
1: Bueno, aquí tenim un cronòmetre que ens va mirant, ens va donar una mica el temps, i és el primer cop que en els 10 primers minuts no s'ha parlat de que l'Àngel Moreno va incitar a fer els castells. Com és això possible? Qui va ser qui et va ensenyar el primer cop un castell, o qui et va dir quan vas entrar per la porta tu faràs castells, o et va donar la faixa?
0: Jo crec que més la pregunta hauria de ser: per què no va ser l'Àngel?
5: No, jo crec que la primera persona que em parlava a mi de fer castells i tal, no sé si va ser el Jordi Sancho, que jo els coneixia d'abans, em deia vine a provar, no sé què, aleshores un cop em vaig acostar i ja l'Àngel sí que em va dir has de venir, i aleshores aquest nen, el Jordi aquí, que... Bueno... bueno, no sé, calla, bueno, i aleshores
4: dir,
5: pues, també...
4: Què vol dir, bueno? Què vol dir?
5: Vol dir que tu ets intens amb el que t'agrada, aleshores, pues bueno, també vas incitar i... I jo ho tenia molt clar, jo vaig dir que jo quan acabés el pobillatge entraria aquí, aleshores, dit i fet.
4: Clar, va fer el que jo hauria d'haver fet i no vaig fer, que era esperar-se aquells dos anys de pobillatge, que van ser dos anys molt intensos, i a mi em va coincidir un any de tot, i ella va ser llesta i va esperar fins a caducar el pubi, i aleshores vam començar. Però la Tere també ens va incitar molt.
5: La Tere
4: perquè
5: també
4: ens agafava molt, o sigui, estàvem vestits d'hereu i pobilla.
5: Mm. Fent pinyes, hi ha fotos,
4: balcó,
5: jo crec.
4: I ens deia, baixeu, que us heu de posar la pinya.
5: Sí, sí, sí, de fet, mig desvestits, traient-nos el que fos perillós per poder ajudar, sí.
0: Ja que aquest programa parlem de castells, però també m'agradaria, perquè també és un tema, parlem molt de que cultura, tal, la tradició cultural d'aquí a Catalunya, No és un tema de castells, però què és el pobillatge? Ho deixo una mica per sobre perquè la gent també ho sàpiga. Perquè jo soc una persona que, per exemple, sé poc. Per això soc de Vilanova, i Vilanova sí que fa molts anys tenia, però és que últimament, des de fa 5-6 anys, està, només.
5: S'ha recuperat.
0: Sí.
6: Bueno, s'ha recuperat i una forma estranya. Sí. Perquè sí. Veus els pobillatges en general? Explica com és aquí l'estructura de pobillatge.
5: Però aquí, bueno, pobilles?
4: Cal remarcar que Vilanova, la primera pobilla a Catalunya és de Vilanova. O sigui, la tradició de Vilanova amb el pobillatge...
0: De fet, un dels nostres gegants es diu Areu i Pobilla.
4: Sí, sí.
5: A molts pobles la parella de gegants són l'Areu i la Pobilla.
6: Sí, però és com es deien els fills de casa.
0: Sí, no, sí, sí.
6: Casa Noble.
0: Sí, sí, però em refereixo.
6: El millor problema no és de cultura de Vilanova. El millor problema és de cultura, en general.
0: Però em refereixo que... Què fan ara, l'Areu i Pobilla?
5: És el representant cultural, saps, com que hereta. Sí. Aquest patrimoni cultural del poble i representa, pues, en aquest cas Cubelles, Vilanova, el municipi que tu representis, arreu de Catalunya. I pues, és això, bàsicament, sé representar no... i donar a conèixer el teu poble, les teves tradicions, la teva cultura.
6: Sí. Sé que no estem a castells, però m'ha agradat. Puc fer una pregunta també de pobillatge?
0: Sí, home, sí.
6: A part de... Ui, faré dos, vale? Una que expliqui una mica com s'estructura, si hi ha fadrí o hi ha pobilleta o com és, perquè sé que a Sitges, Vilanova, per exemple, funcionen diferent, aquí no sé exactament com va. I la següent, jo he escoltat molt a parlar de fer quilòmetres al món de viatge, vull que em feu... Vull que m'expliqueu què vol dir això.
4: Vale, jo començo amb l'altra i l'altra, amb la primera i l'altra, i això, Paula. Aquí a Cubelles tenim 8 figures, que és pobillareu, que van ser la Paula amb l'Alejandro, que també és membre de colla, i dama i fadrí. I aleshores...
5: Que aquest any és la Maria Dama, que també és membre de la colla.
4: Sí, i l'any passat era la Marta Pineda, que també és membre
5: és
4: de la colla.
5: És veritat. Oi, el fadrí de l'any passat era el Tomàs, que també va ser membre de la colla, i la seva mare.
4: I és el fill de l'Olga Llau, eh? I aleshores, a l'infantil, els quatre de la meva generació, o sigui, estem a Castells, que érem jo, la Leire, la Júlia Elvi i el Pou, Arauet, Pobilleta, sí. Faderinet i Dameta. I aleshores, cada dos anys aquí renovem. Sitges funciona molt diferent. Perquè
0: sí, Sitges m'he dit que com 50.000 o té un cada barri.
5: Sitges
0: cada ciutat,
5: és Sitges.
0: O...
4: Sitges funciona cada...
5: No cal comentar.
4: Cada entitat té Areu i Pobilla. O sigui, per exemple, les joves Sitges, castellers de les joves Sitges...
5: No cal parlar.
4: Tenen Pobilla i aleshores, entre totes les guestes, decideixen Areu i Pobilla de Sitges en general.
0: Perfecte. I ara l'altra pregunta,
6: que els quilòmetres?
0: Jo no sé què és.
5: Tu tens actes en molts llocs molt diversos, aleshores pues has d'agafar el cotxe i has de fer molts quilòmetres per arribar fins allà.
6: Tu has fet molts quilòmetres al món del pollatge?
5: Depèn de quin tipus de quilòmetres per
6: arribar. Que t'estic preguntant, que t'estic preguntant.
5: No, no tants.
6: Podem seguir amb els cartells.
0: Perfecte.
6: Ja que has dit... No, d'aquest no hem de parlar. Parlem.
4: Vinga.
6: Què n'opines de les colles properes a Cubelles? És a dir, bordegassos,
5: Sitges... Ah, no, deia el
6: Sitges...
5: respecte de pobillatge, eh?
6: Ah, bueno, però en general...
5: Però en general, pues em sembla que està bé i està bé com que ja pugui haver aquest toque de pique, de, pues això d'incita, també dins de que sigui sana, saps? que al final molts cops ens quedem només en això i podríem com col·laborar molt més els uns amb els altres, ajudar-nos més, i no ho estem fent pel simple fet d'aquesta rivalitat, saps, que poder pues, estar bé fins a cert punt, perquè al final tots podem aprendre de tots, sí. I ni uns són tan buenos ni els altres són tan malos, aleshores pues, es podria aprofitar més aquest, que hi hagi com aquest teixit casteller tan proper a nosaltres.
0: Perfecte. L'únic que no ha volgut dir que Sitges i Bordeaux es porten com el cul. No ho ha volgut dir, ho dic jo ja. Es porten com el cul i no s'ajuda entre si.
4: Porten fatal.
0: Molt malament. Bueno, de fet, eren diada, si no m'equivoco, la setmana que ve, no l'altra, al Serrallo.
4: Bueno,
0: un altre cop les cares.
4: I quan pengen els cartells de les diades i actuen amb els altres...
0: Això ho fa només la jove de Sitges.
5: Però això és una falta de respecte, que és el que no hauria de passar
0: al fet,
5: final.
0: Això ho fa la jove de Sitges i les joves de baix. Ja està. No, que els cartells posen, quan actuen, per exemple, la jove de Sitges actua amb Escardats i Bordegassos, posa Escardats, jove de Sitges i la colla veïna. O una altra colla.
5: Podent-se ajudar i poder tenir més bon rotllo, sí. I ajudar a créixer la colla, és bastant tonteria fer això.
0: Sí, però jo he parlat amb molta gent d'altres colles.
6: Pol, per què un altre exemple que has posat sempre de ser Escardats, Pol?
4: Què opines d'Escardats, Pol?
0: No, perquè va ser la diada que van tindre...
4: Obrim aquest meló, Pol. Què opines d'Escardats?
0: No, jo no va dir això de que la rivalitat de les colles de veïnes, Sitges i Granova, ens ha servit per créixer, moltament. O sigui, la jove Sitges està fent castells de 8 més regularment i Bordegassos igual. O sigui,

0: i no és poc pes, saps? Perquè no són 10 quilos, aleshores sí que és diferent.
1: Això que has dit ara de donar pit, crec que és una frase molt típica que tothom sap, que és molt castellera, que sempre s'escolta, donar pit, no sé què. Com explicaries que és donar pit? Perquè no és només empujar cap al davant.
0: No, no.
1: Com ho explicaries?
0: Sí, jo ho penso, saps, com si tu fossis una paret i aleshores has de recolzar-te mínimament, saps, com fer força cap endavant, però sense moure't ni moure, ni empantar, saps? És trobar aquest punt d'equilibri de no em puc moure, perquè no ens podem moure, però li dono amb la força just el que necessita. La clau és estar enganxats per poder apretar el que necessita, però només això, no empantar de més per llançar ni...
2: També preguntem sempre, semblen preguntes que fem a tots els programes, clar, són preguntes importants perquè tots els programes tenen la base que és els castells i ja ho veurem després, ja respondre la Paula, però tenen una part d'activitat física. I els tubos que has d'estar mínimament preparat físicament, has de tindre alguna mena de preparació física per fer de contrafort? Si no, necessites més força, menys força?
0: Evidentment no pots estar sentat tot el dia al sofà i plantar-te aquí perquè necessites un mínim de força, però no crec que sigui de les posicions que requereixen pues, estar més en forma física. És estar sara.
3: Vale, jo ara anava a canviar molt de tema, si us sembla.
2: Sí, va, sí.
3: Ara parlem una mica més d'emocions. Quin és el que estic fent de contrafort que més t'ha emocionat per, no sé, però no em diguis un 3 de 7, no. Digue'm, el 3 de 7 a no sé on. O el 5 de 6 a no sé on.
0: Jo crec que quan vam fer el 3 aquí a casa aquest any.
2: El primer, el segon?
0: Aquest any. El primer 3 de 7.
3: Hem fet dos, jo. És que som molt pros.
0: I hem fet
3: dos? Tu no estaves al...
0: Sí. Ah, doncs el primer, perquè el segon no estava jo. Ja deia jo que no... El primer 7 aquí, 3 aquí a casa va ser maco. Perquè al final no és el mateix. I és com, bueno.
1: I ara aprofito. Això ho havíem parlat amb altres posicions, amb baix, amb crosses, amb agulla, i aquests com l'últim que falta al pack de baix. Et preguntaria aquí, com és la comunicació allà baix?
0: Jo crec que parlem bastant, fins i tot potser massa de vegades, que els assajos està bé parlar-ho tot perquè quadri, però hauríem de, el pack que quadrem a l'assaig, saber-lo portar a plaça sense haver d'estar-nos 3 minuts allà parlant de mou-te aquí, mou això, endavant, endarrere, obrim, tanquem, però al final és gent pues, bueno, que la temporada de castells fa calor i allà baix apretats sí. Pues no és que sigui còmode, aleshores la comunicació està molt bé, però penso que fins i tot és massa que hauríem d'aprendre a muntar-ho clarament i parlar lo mínim.
2: La Zazu i la Núria ens parlaven més de comunicació verbal, ens parlaven de comunicació física.
0: Ah, aleshores bé, jo crec que sí, vull dir, ja saps el que has de fer.
2: Tu com creus que és aquesta comunicació?
0: Ja saps el que has de fer i si necessites alguna cosa, de seguida ho notes i jo crec que és molt bona.
2: Perfecte.
1: Tu ets més de... O sigui, sabem que hi ha l'agulla sempre, que l'agulla de normal va cantant al castell. Tu ets més de saber com va el castell o d'estar fent el teu treball i quan descarreguin ja ho haurem descarregat i escolto la gralla?
0: Jo normalment m'agrada saber com va el castell. Però sí que és veritat que si és algun en particular que estem patint més, em concentro i no, o sigui, és que no m'entero ni de les gralles.
1: Això és una altra cosa que també m'agrada molt a mi parlar. Jo hi ha un moment sempre en el castell en el que no sóc conscient que està sonant la música. Tu, a quina part del castell creus que se t'oblida ja que estan?
0: Jo crec que aquí ja pujant dosos o així, jo ja se m'oblida que hi ha gralles. Si no, penso, ostres, escolta la música, mira com estem... Se m'oblida que tenim les gralles de fons.
2: Jo tinc moltes converses amb els grallers, amb els nostres grallers, que es dic, hòstia, em sap greu, és que no escolto les gralles. Em diuen, a mi moltes vegades el Carles Esteve m'ho ha dit, és que si no escoltes les gralles, és bo, perquè això és que estem tocant bé i ho estem fent bé. Llavors jo, clar, jo em concentro, estic allà dalt, em concentro, no penso en res i tal. Jo crec que la pinya també a vegades us passa que... Bueno, jo crec que tothom, a tots els castellers, ens passa que ens concentrem més en la nostra feina de fer força, d'estar concentrats, que de parlar.
3: L'Olga Llagüe sí que va dir que li anava molt bé escoltar les gralles.
0: Bueno,
3: sí.
0: Perquè és complicada la seva posició i està... aleshores sí. Tenim a de, va, queda poc.
2: Sí, o
3: però jo
2: per posar la meva en blanc, escoltes.
3: A dalt, és que jo crec que o sigui, estem més centrats en altres coses que en escoltar. Sí. Perquè sí. A vegades jo no escolto ni el que diu la tècnica des de baix.
2: Ah, no, moltes gràcies. O sigui, però diem correccions per alguna cosa i no...
3: Sí, ja saps, sí, ja saps.
2: Ah, vale,
3: saps,
2: vale.
4: Però sí que és veritat que

0: Les gralles quan sonen malament, llavors sí que les sent.
1: És el que anava a dir. Hi ha castells que es pateixen més per escoltar que per realitzar.
0: I des de les gralles sí que molts cops es diu, perquè jo tinc molts companys de música que sí que ho diuen. Nosaltres mai esperem que ens diguin que ho hem fet bé, perquè només ens vindran a queixar quan ho fem malament. Sí. I la millor forma de dir-li a un graller que ho ha fet bé, a part de dir-li directament que això és super estrany, és que ningú et digui, ostres, avui no ho fluixets, eh? Sí.
2: No, i que et sembla si ara estem una mica en meitat de l'entrevista, fem una secció que vam fer l'altre dia, ara que estem en Mundial. O sigui, tenim una mica l'entrevista i després continuem.
1: Vinga.
2: Una mica així per canviar, per canviar la dinàmica de l'entrevista i després continuem. Però què et sembla fer això?
1: Sembla bé. L'últim dia vam fer un 1 per 1 més o menys, una cosa semblant. Ja saps què és un 1 per 1? Que jo dic una cosa i tu dius el que recorda. Va ser de modo mundial. Eren quatre països i havies de dir...
2: No, no, és fàcil, és fàcil.
1: Quina colla et venia al cap, quina colla castellera. Jo faria una versió diferent, i faria d'aquests quatre països, seran els mateixos, quina posició del castell creus que està més identificat?
2: Aquesta és més xunga, eh?
1: Vale?
3: No,
1: anirem amb els quatre països.
2: El que tu creguis.
1: Primer país de futbol, Itàlia. Aquell que està predestinat per la història a fer coses grans i que acaba defraudant. Quina posició creus que podria ser?
3: Hòstia, que hi podrien ser.
2: Jo si vols aquí et puc ajudar.
3: Jo què sé, aviam.
2: Jo si vols et puc ajudar. Has de dir algú de tronc, això segur que ha de ser algú de tronc.
3: Algú de tronc?
2: Que aquestes vaques sagrades, com dic, vaques sagrades, gent que porta 40 anys fent castells i...
3: Sí.
2: I que no d'allò, una posició, la que tu creguis.
3: De tronc?
2: Sí, més segons, més quarts, més quins, no ho sé, el que tu creguis.
3: Potser, no sé, un terç, saps? Que podria tenir com la força de ser segon i no...
4: Molt, mira, perquè, mira, a més, ha dit segons, quarts, quins i s'ha passat al seu pis perquè no el diguis. I molt bé, Paula.
2: Home, gra.
1: Per què? Per què estaves dient?
3: Bueno, perquè al final un terç podria, saps, si s'ocorrés més, tenir la força per baixar un pis, poder créixer més al castell i no... I s'ha quedat guai.
1: Vale. L'altre país seria Alemanya. Aquest que és capaç de fer-te tot i perdre al final. Qui podria ser? Jo tinc molt clar que podria ser, però tu qui creus que podria ser?
3: Qui creus que podria ser? Si una enxaneta. Ostres. Perquè al final és qui decideix si guanyes o no.
1: Jo és el que estava pensant, té sentit. No sé si el millor tant enxaneta, sinó com pom de dalt. O sigui, el pack de dalt que funcioni bé. Sí. Vale. Qui seria Curaçao?
3: Què és això?
1: Efectivament, el país aquest que ningú sap ni on està.
3: Les crosses.
2: Sí. Vale. Ostres, molt bona aquesta també.
1: I per últim, qui seria Espanya?
2: Silenci. Un silenci. Pausa publicitària aquí.
3: Espanya. Algun primeres.
1: Uf. Gràcies per la part que ens toca. Per què? Per què seria Espanya?
3: Bueno, perquè al final també van a maires de grandesa i, pues, bueno...
2: Toma pel pal, vinga, va.
4: Bueno, que t'ho he explicat, eh?
2: Sempre vas tronquetis, però vinga, una pels primeres.
1: Jo era d'estar de primeres perquè falta gent, no passa res.
3: Sí,
2: va sempre perquè no sé què, perquè no sé què, també, a mi no em tocava...
1: Tu què diries? Què és?
2: Jo?
1: Què seria Espanya, una d'aquestes castells?
2: Una aranyeta.
1: No diguis aranyeta, si no has dit la teva vida, tio!
2: Últim cordó.
1: Ah, vale. Últim cordó. Per què?
2: Perquè estan allà, ajuden.
1: Ah, vale. Tu, Jordi?
2: Estan a la pinya i...
4: Jo crec que també el que ha dit la Paula.
3: Sí,
4: primeres.
3: No.
4: Primeres o vent, perquè intenta
3: potser,
4: agafar molt.
3: No, potser algú...
4: Algo així, no?
1: A veure, tu, Nil?
0: Jo, una persona d'una altra colla que intenta ajudar, però l'únic que fa és moure tota la pinya del que ja estava.
1: Està bé. Jo t'anava a dir que potser diria que Espanya és el pack sencer de la pinya i enteneu-me un moment.
3: Aviam.
1: Per la varietat de cultures i de gent diversa que hi ha.
3: Potser.
1: Crec que sóc l'únic que ha portat una opinió que no sigui faltosa o que fa ningú.
3: Justificat així t'ho compro. No.
2: Nosaltres no portava ningú. Hem opinat.
1: Hem opinat.
5: Jo sí.
1: No, però sí. Crec que és una bona secció per anar fent.
2: Sí.
1: Però faré això, canviaré una mica segons qui vingui, perquè a Paula ara mateix no és per res. Li pregunto per colles castelleres, que sigui a Espanya, que sigui Corazao, i em mira amb una cara de que em vol matar.
3: O sigui, el Paula, pots escolos de la samarreta i aleshores
4: digues, digues tres colles castelleres, Paula, que no siguin del Garraf.
3: Que no, és que a mi el Garraf...
1: Tres colles que no, no siguin mira, del Garraf, digue-les, va. I a poder ser que no siguin Gama Nou ni Extra.
4: Clar, que no siguin...
3: Oh, no, no, els de la Sagrada Família.
1: Ok.
2: Usafa, molt bons.
3: Molt bons. Els bous de la Bisbal.
2: Molt bé.
3: Hòstia.
2: El nostre company,
3: no, no, estic pensant una que no
2: de quarts de muestra, el Gerard està content i posa la Bisbal.
1: Sí, sí. Abans que un altre, que podria haver dit.
2: Això de la Figareta, però...
3: Clar, m'has dit que no siguin de gama alta. Bé, doncs, els de Sabadell.
2: Molt bé, Sabadell.
3: Se la dic a l'Alejandro.
1: Això, espero que Carvajal vegi el que acaba de dir, eh?
3: A veure, he de dir que esto, o Castellers de Terrassa, a mi no us podia dir, perquè eren gama alta, això ho has dit.
2: És veritat. Això has dit tres colles de les quals hem actuat.
3: Hem actuat amb les tres, és veritat.
2: Sí.
1: Pues imagina't el nivell perquè no se'n recordés, eh?
3: No, bueno. Sí, no, dos les he pensat, l'altre número.
1: Quina, ara, ja que estem així una miqueta, quina colla gama extra t'agradaria actuar?
3: Com que actuéssim amb ells?
1: O sigui, nosaltres amb ells.
3: Uf.
2: No vol dir bordada.
1: O sigui, no, no, gama extra.
3: No, no.
1: De nou també, de nou també.
4: No, no, extra, extra.
2: Gama extra.
4: Oh, deixa-la.
2: Bueno, de fet,
4: que se meta el barro.
2: Actualment gama extra, aquesta temporada només hi ha dues. Només
1: per això ho deia, per això ho deia.
4: No, però dale, o sigui,
2: gama extra, gama extra.
1: De la nou cap a dalt.
4: Vale.
1: No hi ha algú cap a dalt.
4: Vale.
3: Amb Sants.
2: Sants no, sí, no compta, no? Ha fet el 2
3: de 9. Ha fet
2: Castells. El 2 de 9 en Folre Manies.
1: No sé, jo estic igual de perdut que tu ara mateix. Sí, o sigui.
2: Que de fet l'està assajant ja el 2 de 9 en Folre Manies. No sé com el volen
4: portar. Sí, Moixina però... Anglès igual.
2: Sí.
4: Moixina Anglès.
3: Ah, doncs pues amb els Igualada també ho faria, eh?
2: Bueno, Moixina Anglès jo crec que l'han de portar perquè no poden fer res més actualment. I tot el que havien de fer la temporada ja ho han fet.
4: Els hi falta el 3 i el 4 a 9.
2: Que són castells que sempre els hi costa.
4: I ja estaria. O sigui, i si volen somiar més cap a algun concurs, i jo crec que l'única manera de somiar que tenen és cap a aquest 2 de 9.
2: Ojito amb Tots Sants.
4: Amb Folre Manilles.
2: Amb Tots Sants, perquè Tots Sants... Ojito, perquè es planteja... I es planteja bé.
4: Capgrossos de Mataró també. Jo he escoltat cosetes de castells que no han fet mai Capgrossos de Mataró i que els estan anant bé perquè no tenen gent suficient.
1: Acabo de veure una cara que t'ha posat la Paula. És per alguna cosa en concret, en Mataró?
3: No.
4: Mataró és la meva colla preferida i ho he dit sempre.
3: Per això.
2: Estem parlant d'un castell sense folre.
4: Estem parlant d'un 4-9 sense folre.
2: Sí, ja la temporada passada hi va sortir fotos, però no va arribar a res.
4: Sí, i el 9 de 8, que també el tenien superben assajat, tampoc va arribar a res. Ai, cau grossos.
1: Bueno, podem seguir parlant de crosses, no? I contraforts i aquestes coses, no?
2: Gràcies. Sí, home, sí. Una mica que... Tu vas entrar al món dels castells perquè volies estar amb la més implicada amb la cultura d'aquí a Catalunya. Una persona, sempre he fet la mateixa pregunta, una persona que estigui veient els nostres castells a plaça, que vegis que estem actuant en Viladecans, i tu estàs allà mirant, no estàs ajudant a Viladecans a fer pinya, no, però estàs mirant a una persona i la persona està super, està al·lucinant amb el que està veient. Què li diries perquè entrés a veure qui els castells del Foix de Cubelles?
3: No, pues que... Que s'endinsi, que vingui, que si ja li agraden des de fora, des de dins es viu molt diferent i que el sentiment es multiplica i que aleshores és una manera de, jolín, de gaudir, de fer una cosa que a tu t'agrada i que et provoca pues, aquest sentiment.
2: Perfecte.
1: Parlant del sentiment, com definiries tu el sentiment que vas tenir la primera vegada que vas estar a un castell?
4: Les cares.
3: Pues bé, chill, no sé. Sí, m'ho vaig prendre com...
1: El primer castell que vas fer a una plaça, com va ser aquell sentiment?
2: I de què vas fer?
3: No me'n recordo.
4: No te'n recordes ni de quin castell era, no?
3: És que no me'n recordo. La meva primera dia, o sigui...
4: Primera idea amb camisa, va.
3: Primera dia amb camisa. No me'n recordo què vas, eh?
4: No te'n recordes quina va ser?
3: No, jo crec que va ser aquí a Cubelles.
4: Jo estic pensant i tampoc me'n recordo.
3: Però no me'n recordo.
2: Jo me'n recordo la meva.
4: Jo també. Jo va ser una dia del local de Minyons del Bosch. La dia en la que estrenava en Pilar 5. No, o sigui, aquí no porta camisa. I la meva primera
2: va ser la que actuàvem amb nens del Vendrell, que hi ha places, que no me'n recordo del poble, que és un poble així perdut.
4: El Vinyana.
2: Vaig fer de baix un 3 de 6.
1: Perquè avui estàs en l'entrevista a nosaltres, quan està aquí la Paula. O sigui, vull dir...
2: No, no ho sé, estem aquí més...
6: Jo sé quan quina va ser la primera meva.
2: Quina?
6: Amb camisa. A Torredembarra. Vaig rebre una abraçada molt bonica des de 6 pisos d'altura de color vermell.
4: Nil, tu?
0: Crec que Cubelles.
4: Tampoc te'n recordes, eh?
3: Crec, és que... És,
6: si vas entrar quan jo la primera a Cubelles no portava camisa.
0: No.
6: Anava amb samarreta.
0: Jo és però que vaig arribar tard a Cubelles, crec, i em van donar la camisa l'Eric, potser, a meitat de la plaça, i vaig entrar a la pinya sense acordar-me la camisa.
6: Ah, molt bé.
3: Pues molt bé.
4: Despechado.
6: Llavors, la sensació ni te'n recordes, no?
3: No, bé, saps? En plan, mira, pues ja ho he Uno fet, más. Saps? En plan, ara ja l'he hecho.
2: Vinga, pues acabo.
4: Referent casteller. Qui diries que és el teu referent casteller, Paula?
3: Jordi, jo què sé. La Tere. La
2: molt
3: Tere.
2: Bé, ja
6: saludem des d'aquí a la Tere. No sé si ens escoltes, esperem que sí.
3: Tere,
6: sí.
4: Aquest sí que s'ha escoltat.
3: Torna aquí.
2: Sí.
6: Torna a casa, Tere, torna.
3: Torna a casa.
2: Com
3: fue Tarradellas.
2: Hòstia, una pregunta que vaig deixar de fer del segon programa. No, però vull tornar perquè era una bona pregunta. Sabem que una pinya és tot imprescindible, però per la teva funció que fas de contrafort, quina és la posició que menys t'ajuda, que menys t'importa, tens de la teva funció, diguem.
3: Que menys m'importa.
2: És a dir, jo què sé, poso un exemple, no val dir-la. El segon és per darrere, que no m'està fent res perquè no està fent força. L'últim cordó perquè ni arriba a la seva força. Jo què sé, l'agulla perquè no em serveix de res.
3: No, jo diria potser com el primer vent no, perquè evidentment necessitem que no se'ns tombi, que si no sí que patim, però el segon o així jo no ho noto. I de darrere sí que em va bé tenir aquesta pressió i que sigui com més cordons, però els costats no ho noto tant.
6: Notes molt la diferència quan actuem amb colles amb menys gent i dies amb més gent a la nostra pinya?
3: Sí.
6: La pressió aquesta es nota tantíssim. O sigui, jo com a primera sí, però el que acaba arribant al nucli intern com a tal de la pinya, com és?
3: Es nota la força comparat pues, això amb algun assaig que són pues, un o dos cordons i t'ajuda. A més, a mi m'ajuda molt el tenir aquesta força darrere que em resulta més fàcil potser com frenar i que no li arribi tant al baix si no la necessita que no al haver de fer que jo aquesta força extra sense pues, notar-la des de fora.
4: Vale. O sigui, tu has parlat molt de pinya, estàs sempre a pinya. Pujaries algun cop a dalt? El Nil em diu no.
3: I diuen que no.
4: No, em volen matar, però
3: no
4: jo t'ho pregunto.
3: Eh?
4: Tu pujaries? Tu? Tens algun
3: ho provaria, contenta? Però no sé jo si m'acabaria de...
6: Pilanera me sirve.
2: Arroba...
3: No, no m'agradaria.
6: Pilanera no, faries
3: és que
6: castell.
3: No sé si m'agradaria, eh?
2: Arroba Magí, posa-la una prova del divendres.
6: La podria posar una prova, molt bé. Me bajas dos. Em baixes dos. Cada vegada que puges una, em baixes
3: impacte,
6: dos.
3: Eh? Ja i t'està pujant a bastats últimament.
6: Sí, no para.
4: Pues madre mía, com va ser la pinya, eh?
2: I no baixo cap perquè no puc.
6: Reivindico el mateix, sin pinya ni castells. Deixa de pujar tothom. No, el pitjor és que després la gent està malament o amb una inquietud perquè tothom prova i tothom vol pujar. No tothom, però la gran majoria vol pujar. I després, estar a la pinya és una sensació de gent que sí que té com aquesta necessitat de, una miqueta també del seu ego, de vull estar dalt, que no sé fins quin punt perjudica després quan està a la pinya. Tu creus que hi ha una gent molt preparada, és a dir, mentalment de jo vull fer pinya, i una altra gent que estic a la pinya perquè em toca, i creus que
3: sí.
6: Treballen diferent aquesta gent?
3: Sí, jo crec que no crec que treballin diferent, perquè si t'estimes a la colla tu treballes igual i fas perquè surti bé, però sí que hi ha aquests dos grups dividits de gent, saps?
6: Vale.
2: Ara ja estàs parlant.
6: Veient... Ah.
2: No, sí, jo no seguia també una pregunta que també heu fet últimament.
6: Ah, jo no seguia per aquí, ves tu, que després aniré jo. Jo estava mirant el temps i...
2: Els egos dins del món dels castells, com ho veus?
6: Què n'opines dels egos?
2: Si una mica ràpid...
3: Pues que un castell no el fas tu sol, el fa un conjunt de persones, aleshores deixa el teu ego a casa i ja està. Perquè és que amb l'ego no s'arriba enlloc. Amb l'ego com a molt s'acaba pues això, malmetent la colla.
6: Deixa l'ego, agafa camisa i faixa, no?
3: Sí, literalment.
2: Sí. Bueno. Mira, bueno, la teva pregunta la deixo.
6: Molt bé. És que l'únic dia d'un programa especial i agafa'm els seus collons i és la primera pregunta que fa, eh? Em treu la pregunta maló per tancar el programa.
3: I no et baixa ningú, eh?
6: I no em baixa gent, no em puja. És que aquest tio, de veritat. La pregunta.
3: Aviam.
6: Anem-hi a parella. A més, la va formular com el cul.
4: Sí, vaig la fer. Va
6: fer s'ho perdonarem molt. Perquè està bé i li falta cabell, una mica de tot. Està bonito your story. Bueno. Sabem que té les dues vessants bastant equilibrades, però nosaltres volem que et decideixis. Per tu, els castells, què són més? Cultura o esport? I per què, home?
3: Per mi, cultura. Mira. O sigui, té la part d'esport, evidentment, però per fer esport també pots anar a córrer a la platja, saps? Tu fas castells perquè t'agrada la cultura, que necessites fer esport per, i estar en forma i també pues, exercites el físic, sí, però és cultura.
4: Vale, torno a dir allò de totes les setmanes. Quan hi ha concurs, no es converteix completament en un concurs, ah, sí, en un esport. Hi ha una puntuació, hi ha unes normes, hi ha un guanyador i un perdedor.
3: No, no té per què. O sigui, entenc el, teu, el que tu dius d'una competició, però hi ha competicions de molt més tipus que no només esportives.
6: Mm. Ja, però justament la definició d'esport és una activitat esportiva reglada.
0: Per què intento canviar la seva opinió?
6: No, no, sí,
3: no,
6: sí, sí, sí.
3: No, però no,
6: a tots els programes dono la meva opinió. I quan han dit que és esport, heu vosaltres lluitat també. M'escolto poc. Ah,
2: no, no, no.
6: Pensava que l'havies tret una altra vegada.
2: No, és que va ja molt vermell. Ah, vale.
3: No, però vull dir, o sigui, hi ha moltes coses que estan reglades i que no és esport. Aleshores, si la definició d'esport és competició reglada, ok, però hi ha altres competicions reglades que no són esportives.
6: No, físiques, eh? La part física és la part important.
3: Que, no, no, sí, castells té una part física molt important, però per mi fer castells és fer cultura, no fer esport. Saps? Per fer esport doncs, m'apunto al gimnàs o m'apunto a un equip de futbol, de hockey, del que sigui.
4: Però colles com castells de Vilafranca, que ho parlàvem abans, que tenen part de nutrició, jo crec aquí sí que crec que sí que no hi ha discussió, que ells s'ho prenen com un esport, perquè aquí ells van molt... O sigui, potser no tots, però els que pugen i els que més s'ho prenen en sèrio... Crec que sí que van a l'esport.
3: O sigui, tens una part física important, però no trobo que la definició de castells hagi de ser esport.
2: És que els castells, bueno, Pol, els castells d'Infra que comencen, deixes de ser persona i comença a ser un número, no... Ja.
6: Bueno, Pol, felicitats, no? Pel teu aniversari has guanyat una persona més que opina que és cultura.
2: Perfecte.
4: I una persona més al tronc.
2: Un bon regal.
6: No, això sí que no passarà.
0: Comencem a ser molts, eh? A la part de cultura.
2: Sí, no, no.
6: Bueno, però és que...
2: Comencem a ser enrere.
6: Però és lo normal. És lo normal. També et dic... Jo segueixo defensant que els dos que aquí dieu cultura sou els primers que us entreneu per fer castells.
4: Abans de començar...
3: Però perquè s'ha d'estar en forma, evidentment. No pot, o sigui, no es pot pretendre fer una cosa sense les capacitats de fer-la, però els castells és cultura.
4: Abans de començar, seguint amb el que ha dit el Nogui, un d'aquí li ha dit a l'altre anem al gimnàs demà perquè ens hem de posar forts.
0: Perquè s'ha d'estar bé per fer cultura.
2: Clar.
6: Jo diré que des, abans de començar aquest programa el nen no deia que era cultura. Bueno, podem seguir amb la següent.
2: De fet, també m'he anat per aguantar un drac i, no, i és cultura.
6: Va, Pol, el següent, que si no te ponga la polca. Som-hi.
2: No, sisplau, no, gràcies. Estem a la zona tradicional. No, però estem a la, entrem a l'última part de l'entrevista i començarem amb la bateria de preguntes. Va, eh? Tens un minut per respondre preguntes. Et dic que el rècord està amb 22 preguntes. Tinc 33. No et passis, que no podrem fer més.
3: Vale, vale.
2: Perfecte. De fet, el rècord el té el Gerard, de Quarts d'Amunt. Sí, el Gerard de Quarts d'Amunt, que va fer 22 preguntes.
6: Tenen podi Gerard, Eduard i Xams.
2: Gerard, a tu guanyaré, ha dit la Paula aquí.
3: No, no, que no et guanyaré.
2: Ah, vale, jo entès que sí. Bueno, el mateix va dir a l'Eduard, que faria 5 i va fer 20. No, 21 va fer.
6: Li va guanyar el Xams, que és el més important de tot.
2: Sí. Vinga, va. Comencem amb 3, 2, 1, ja. Quants anys porta fent castells?
3: Dos.
2: Colla, posició actual?
3: Contrafort.
2: Colla castellà preferida que no sigui la teva?
3: Pues jo què sé... Tarragona.
2: Plaça que t'agradaria actuar?
3: Plaça que m'agradaria actuar. Vila, no, la de Sant Pere de Berga.
2: Diada preferida?
3: Diada preferida? La diada de Cubelles.
2: Castell que t'agradaria fer i encara no has fet?
3: El set.
2: Posició que mai faries?
3: Posició que mai faria? De primeres no arribo.
2: Les teves tres colles preferides?
3: Les meves tres colles preferides? Les que he dit abans. No, borda. No, no, no, no, no, no, no. Foix, Vilafranca i Igualada.
2: Colla vella o colla joves de baix?
3: Joves.
2: Primer castell que recordes haver carregat?
3: El 3 de 6.
2: Castell que més t'ha emocionat.
3: El 3 de 7.
2: Moment Castell que mai oblidaràs.
3: Pues el 3 de 7 allà a Sant Vicenç.
2: Pinya, tronc o canalla?
3: Pinya.
2: Castell preferit per veure a plaça?
3: Oh, que pena.
2: No, aquesta la vols respondre, respondre aquesta entra.
3: Aquesta la puc respondre?
2: Sí, perquè jo l'he dit.
3: Qui m'has preguntat?
2: Castell preferit per veure a plaça?
3: 4 de 9, sense folre.
4: Molt bé,
2: colla vella aquí.
4: Mira, que ja s'entirava, eh?
2: Perfecte.
6: M'ha encantat el 3 de 6, eh? No sé quin cas he fet. Ara, 3 de 6, vale, valente.
3: No, però és veritat.
4: I jo tinc una pregunta. Quin castell tens ganes de fer?
3: Quin castell tinc
4: ganes
3: de fer?
4: És que no m'ha quedat... No sé què has dit.
3: Jo tampoc. M'has començat a fer números amb les mans i no entenia què m'estaves dient.
2: Crec que ha dit el 7 de 6, no?
4: Sí, jo volia dir 5 de 7, però bueno.
3: És que, no, sí... Fins ara, llengua de signes no en parlo.
2: Doncs has fet un total
3: de... Però podem fer-lo, també?
4: Quin?
2: Sí, sí.
3: Tots dos?
4: Vale.
3: No perquè això podem. Vol dir que tindrem prou gent a la colla.
6: Ah, llavors sí, jo
3: aleshores, apoteu-vos.
2: Que això passarà...
3: Veniu, si dimarts tothom... i divendres a la sociocultural no. De Cubella. Ah, no, dimarts... dimarts...
4: Per ara.
3: Sí, dimarts per ara, però us podeu plantar algun dia i us donem un pamflet a la porta.
6: Si la gent que esteu escoltant el programa fem pressió, jo crec que potser tornem a fer dimarts.
2: Jo veig bé.
3: Jo crec que sí.
2: No fem assaig, però li diem a la gent que vingui. I ens estem nosaltres 4, nosaltres 5 a la porta donant pamfletes només.
4: Ho veieu bé? I dissabte, bueno, després ho direm, però guardeu-vos el dia.
2: Sí, dissabte a les 6 de la tarda a Baixamar, però ja ho direm.
4: Jo també, diu.
2: Baixamar a
3: la nova. Està pensant nosaltres, tenim alguna cosa dissabte?
2: Sí.
6: Sí, efectivament.
2: Doncs has fet un total de 14 preguntes.
3: Molt bé, molt bé.
2: Estàs una mica al barem de tothom, o sigui, has entrat allà.
4: Menys els de quarts amunt, que sí, són uns cracs.
3: És que aquesta gent sap molt.
2: El Magí també va fer bastantes, no? Jo, fer 18 o així.
6: 16, no, diria. 16, sí. Jo estava patint, eh? No estava escoltant la pregunta de pinya, tronc o canalla, i dic, ja. ui.
2: Doncs moltes gràcies.
6: De fet, espera un moment, dia. Diria que estàs empatada amb...
2: La Núria, si no m'equivoco.
6: No, amb la Zazu.
2: Amb la Zazu.
3: Molt bé.
6: Estàs per davant de Núria i de Marfil i de la Olga Yahweh.
3: Ah, bueno, està molt bé.
2: Sí,
6: està bé, bastant.
3: Sí, està molt bé, està molt
2: bé. Top 5 entra, no?
3: No cal.
2: Si no m'equivoco.
6: Sí, empatada amb la Zazu.
2: Doncs perfecte, doncs moltes gràcies, Paula, per haver vingut a aquest setè programa de Piles al Vent.
3: Plaer.
2: I esperem que seguim portant la cultura a molts jocs i que la gent segueixi escoltant aquest programa. Moltes gràcies per haver vingut. Piles al Vent! Doncs continuem la segona part del nostre programa, que és parlar una mica de les actuacions que hem tingut aquest cap de setmana, aquest passat cap de setmana, i la que tindrem el següent. Si voleu parlar una mica nosaltres, perquè crec que ni el Nil ni jo podem parlar d'aquest cap de setmana passat, perquè no vam estar.
4: Ens vau abandonar.
2: Sí, no, teníem cosetes a fer.
4: Doncs vam anar fins a Montblanc, amb Torraires de Montblanc, dissabte a les 6 de la tarda, i érem allà a la plaça de la Vila de Montblanc. I doncs molt bona dia, de nou molt bones sensacions. No vam haver de tirar una mica enrere, si es pot dir així.
6: Bueno, jo considero que a lo millor, o sea, a nivell alçada de castell sí que podríem dir que tirem enrere, però jo sincerament crec que és una diada molt necessària, molt útil i per diferents factors. El primer que et diria és el... una miqueta el ronron que hi havia a la colla amb el 3 Samagulla, que se'ns havia complicat una vegada, una miqueta últimament, que va sortir.
4: I va sortir molt
6: bé. La sensació també general de la colla a l'acabar de dir, pues mira, aquí estem. Som molt bons, ja està. I l'actitud de som molt bons, hem fet el que tocava i ho hem fet de puta mare, i que no hem d'oblidar.
4: I amb el 3 Samagulla va passar una cosa molt xula, que era, vam començar el castell i molta gent va dir... Ara el 3 amb l'agulla no va ser, a lo millor hauríem de deixar-ho aquí.
6: A mi hi va haver gent que em va mirar i em va
4: dir... I vam acabar i es va cridar un pis més, un pis més.
6: Va venir gent a mi a dir... Ojalà. O sigui, al principi a mi va haver gent que em va dir... El 3? Ho tenim com per fer un 3 de 6 i que, amb agulla i que no... Bueno. I es va acabar castell i només acaba va venir aquesta persona a dir-me... Pues sí que estava. Sí que el teníem.
4: Sí, a més
6: I aquesta actitud que ens ha quedat després de la diada, jo crec que... hem guanyat molt. I el que anava a dir, no oblidar que ho estem dient aquí com cachondeo, no passa res, vam tornar a fer una torre.
4: Que l'any passat aquestes alçades només n'havíem fet una, i aquest any crec que
6: aquestes alçades literalment aquest cap de setmana de fa un any
4: va passar el que tots sabem que va passar.
6: Vam tenir anava a dir una borrada, perdó, em callo.
4: Van patir una caiguda.
2: Una caiguda al 2, sí, a la descarregada...
6: Així que volia fer-li un petó al Josfa i se li va escapar, però bueno. I vull que, si no corregis-me tu, sí, Pol, diria que, en general, castells rotant, molt rotats.
2: Sí,
6: jo sé per la part del baix 100%, la torre diria que també va tenir rotacions.
2: Portava canvi, sí. Bueno, la torre sempre...
4: Portava un canvi perquè algú no hi era, eh?
6: Sí. Qui no hi era, Pol?
2: No, jo no estava, la veritat, no, però això és el bo del que tenim molta gent preparada. Tenim molta gent preparada per fer tots els castells i vam poder fer canvis. De fet, a la torre vam estar a l'assaig de dijous que vam tenir aquest cap de setmana, aquesta setmana vam tindre assaig dijous. No només vam fer la torre que portàvem el dissabte, sinó vam fer una altra. Estem fent diferents canvis per a veure si podem rotar gent a diferents posicions. A part, la torre és un castell que mai portem igual, perquè dosos sempre canvien, anem rotant, tenim 3 dosos que poden fer-lo, més uns altres que entraran en rotació dintre de poc, i anem canviant.
6: I pel que fa al 3, vam rotar 2 baixos, un que ja havia fet alguna vegada, que és la Naya, l'Àritz, que s'estrenava com a baix, i el Josep, una altra persona de pinya que em veu robar pel tronc i va pujar a segons.
4: I la Maria també mai l'havia fet de segona.
2: Bueno, el 3 no.
6: Havia rotat ja
2: el castell, el 5 de 6, però no el 3.
6: En general, jo em quedo amb això.
2: Una diada de colla.
6: Sensació de diada de colla i de rotació als castells i de demostrar que el que hem dit més d'una vegada, que no tenim vaques sagrades, la necessitem 100%, per exemple, per posar un exemple, que estigui el Pol, o l'altra vegada que estigui el Jordi, sinó que tenim una qualitat general de colla que si algú falla, podem fer un canvi i tirar el castell.
2: Sense problema, jo crec que també...
4: Però si no falla ningú, molt millor, eh?
2: No, això sí. No, però crec que és una diada que jo no vaig anar no perquè em fes mandra, sinó perquè no podia, tenir altres coses, però crec que és una diada que igual donava una mica mandra a... recordem el nom surt ara mateix, estic espès.
4: Montblanc.
2: Això no sé per què em sortia castellet de no sé què. No, una diada de Montblanc que està lluny, està quasi una hora, si no m'equivoco, hora i algo.
6: Sí, uns 50 minuts, més o menys.
2: Que vol donar mandra a les 6 de la tarda, amb dues colles, només amb dues colles, nosaltres i torraires. Jo crec que podia donar mandra, però la gent de la colla donar la cara, va anar. Igual que això, vam tindre també un pilar diumenge, i també tindre el pilar diumenge a
6: Coma-ruga,
2: que també la gent va anar i força bé. Jo crec que són dos actuacions, una diada i una actuació que fa colla, i la gent va donar la cara perquè té ganes de fer castells.
6: I dues actuacions com a tal que sí que poden arribar a fer una mica de mandra, però saps quina no fa mandra?
2: Quina?
6: Saps què tenim aquest dissabte?
2: No,
4: aquesta sí que no és
2: sona.
4: Aquesta sí que és
6: tenim
4: de màxim.
6: Una diada, la diada que jo crec que tenim propera, que més ganes tinc, que és a Baixamar, a Vilanova, amb els Bordegassos i els xicots de Vilafranca.
2: Diada de Sant Pere, la fem allà just a la... per la gent que conegui Vilanova, a l'estàtua Francesc Macià, que és just al final de Rambla, agafes les neus, tires-te cap a baix i et trobes l'estàtua Francesc Macià. Tenim allà la diada de Sant Pere, de les festes de Sant Pere.
6: Mira, i tenim aquí a la Paula, que no s'ha anat, s'ha quedat encara. Paula, què ha de fer la gent aquest dissabte?
3: Venir a fer pinya.
6: Amb qui?
3: Amb els castellers del Foix, sempre.
2: Perfecte, jo crec que una diada que...
4: Que vinga, va, Pol, digues què t'agradaria fer, tu?
2: A mi m'agradaria fer el 3 Maguia, no, però...
6: Jo vull fer màgia.
4: Com no, màgia? Com no, Nogui? Com no?
2: No, jo crec que és una diada que puguem... És una diada, aprofitant que tenim dues colles bastant grans a plaça, com és Bordegassos, que volen anar a màxims també perquè té festa major a la cantonada, i Xicots de Vilafranca, que el mateix també té una mica més tard, també té festa major.
4: I han estrenat màxims tants una com l'altra.
2: Sí, i jo crec que són dues colles grans que tindrem a plaça, podrem fer coses, i a part que és una diada a 5 minuts de casa, una diada de 5-10 minuts de casa, que és un cop de cotxe, jo crec que és una diada que sí que la gent pot animar-se més, i és una diada realment, he de dir, no farà calor, estem a l'ombra. És una diada on dona ombra. Si és com l'any passat,
6: no farà calor.
2: Farà calor segur.
4: Farà,
6: avui
4: però...
6: està amb núvol tot el cel i fa una calor.
4: Però si aquesta màgia arriba,
2: si la, si
4: a
2: la
4: mi
2: si
4: ens oblidarem de la calor.
6: No,
4: vamos.
6: Si la màgia me la sua. No, però tiro directe al port. O sea...
2: És una diada que si tot va com ha d'anar, la gent no li dona mandra, aunque sigui baixar a veure-la perquè hi haurà ombra. Això segur. Tindrà ombra per veure la diada, i serà una diada bastant gran perquè Xicots de Vilafranca es planteja coses grans. Bordegassos també es planteja castells màxims, o sigui, també faran la
4: mateixa actuació que la graella.
2: Sí, i sí, o amb la torre, si pot arribar a la torre de 7, que els objectius que tenen han de fer ja la torre de 7, jo crec que anirà a clàssica a Sant Pere, si no va anar, si no va abans, no poden, és aquest cap de setmana. O sigui, ha d'anar a la clàssica allà, i jo crec que anirà això, clàssica de 8, i nosaltres també, a veure si podem portar una altra clàssica de 7, però...
6: És això, seria, no dic, seria maco, dependrà de la gent que tinguem, però jo crec
4: que, jo crec que sí,
6: tenim tot com per fer-ho.
4: És el cap de setmana. Sí, jo crec que hem de demostrar, la Paula m'ho va dir ahir, anàvem al cotxe, i m'ho va dir, hem de demostrar que aquesta plaça, no, o sigui, sabem fer castells en aquesta plaça també. Perquè jo crec que tenim molt el record de l'any passat, sí. I crec que hem de demostrar que en aquesta plaça també podem fer grans castells.
2: Sí, home, sí. L'any passat teníem la... De fet, si no me'n recordo, hauríem portat la Torre de 6 i el 4 de 7, perquè la setmana, just en menys de 10 hores, agafàvem un vol cap a Alemanya, i no vam poder fer, només vam poder carregar la torre, que també crec que va ser un punt d'inflexió, perquè sí. La colla va saber reaccionar, vam acabar amb un 4 de 6, un 3 de 6, que jo crec que acabàvem la tiada. Quan va caure la torre vam dir que acabem la tiada aquí, i no. La canalla va vindre, la colla va vindre, i ens va dir no, seguim, fem el 3 de 6, 4 de 6, i vam acabar força bé la tiada. Jo crec que és una tiada que ens va donar aquest punt d'inflexió i que aquest any a veure si surt, ens surt més la moneda, ens surt de cara i podem fer els castells bé.
0: Sí, aquesta és una diada que fa uns mesos vaig preguntar al Pol, perquè ell ja tenia compromisos, sí. I vaig preguntar, Pol, com d'important serà?
4: I ja com d'important?
0: Ja des de fa... Clar, perquè tinc compromisos que realment havia de moure amb bastanta antelació, sí. I em va dir... Fes el que puguis, mou-los, perquè aquesta diada anirem...
4: Per nosaltres sempre ha sigut molt important.
2: Sí, és la diada dels nostres padrins. No és la diada dels nostres padrins, perquè és la, les Neus o el seu aniversari, però és una diada d'actuar els nostres padrins a casa seva, i crec que volem sempre donar la bona cara.
4: I portem... O sigui, jo... És la meva tercera diada de baixamar. Mm. A les 3, o sigui, a les 2 he vist castell... Intent desmuntat de castell de 7. Mm. O sigui, sempre hem intentat anar a màxims. A lo millor mai se'ns ha volgut donar l'opció, però... Sempre ho hem
2: intentat. Bueno,
4: seria
6: el primer castell de 7 a Vilanova.
2: Nostra. Nosaltres sí.
6: Jo crec també, no sé el Jordi a tu en quin grau, però jo crec que a nosaltres tres també és especial el fet de que sí que estem dient que és a casa seva de Bordegassos, però de fet és casa nostra.
2: Sí, casa nostra.
6: I jo tinc moltes ganes de fer molt bona diada, a poder ser, encara que sigui el monument Francesc Macià, perquè també és molt emblemàtic, perquè parlem aquí del monument, qui sàpiga com és Vilanova sabrà que no és exactament la rambla principal, però són 3 metres. O sigui, et causa ensopegant amb algú i estàs a la rambla.
2: Sí.
6: I fer una bona diada a la rambla principal de Vilanova, per mi és important.
2: Sí.
4: Bueno, a mi també em fa il·lusió. O sigui, tot i que no és casa meva, perquè és la meva d'Escovella, si sempre ho serà, em fa bastanta il·lusió, perquè... I sobretot per lo de l'any passat, perquè em fa il·lusió tornar a aquella plaça. I perquè jo... Tot, crec que tots tenim el record molt present del que va passar l'any passat.
6: Sí, jo crec que mínim, no sé què farem, quina gent tindrem, però jo espero mínim
4: descarregar.
6: Poder fer el 3 de 7.
4: Jo crec que també.
6: I fer la torre.
4: Jo crec que descarregar
6: i ja mentalment dir la torre prendre pel cul, ja no és res que em generi una preocupació, perquè ja ha arribat un moment que no la tinc. Tinc la preocupació d'apretar més o menys el Magí, però no tinc la preocupació de la sensació de l'última diada a baixamar. I jo crec que si tota la gent que esteu escoltant aquest programa, gent que sou de castellers, gent que no sou dels castellers,
4: el Pubillatge també pot venir,
6: Pubillatge, gent que sou de Cubelles, perdó, de Vilanova, que voleu venir a fer castells també, gent de Cubelles que esteu al món cultural i voleu adinsar-vos una mica més, gent que havíeu sigut de la colla i anat per X o per Y, esteu a altres pobles o esteu fent altres coses, o que simplement no us ve de gust venir a altres moments, crec que és el dia de que tots ens juntem i demostrem que Castellers del Foix és, era i serà una colla que pot tirar a ser puntera a la zona de Cubelles, i lluitarem per això, sí. I que podem, entre tots, no arribar al nivell que tenen altres colles de Garraf, però seguir defensant que som la tercera potència del Garraf, encara que es creïn altres colles.
4: I també cal remarcar molt que celebrar el 7è aniversari amb aquesta clàssica de 7 seria molt bonic. O sigui, perquè pels que no ho sabeu, aquesta setmana també estem a la celebració del 7è aniversari, perquè Castells del Foix neix a una revetlla de Sant Joan, i aleshores jo crec que celebrar aquest 7è aniversari amb aquesta màgia que tu vols Nogui seria molt maco.
6: De fet, et diria si vols, que van fer el Pilar i de les primeres actuacions vas fer el Pilar que van fer la setmana passada sí. A Comarruga.
4: Sí. És que
2: jo, si voleu, és l'any. Si voleu, és estem ja a punt d'acabar el programa, queden res segons. Has parlat tu de la Forma del Canigó, que va ser on es va fundar la colla, va fer el primer acte com a tal. Si voleu, deixo una exclusiva. Dintre d'uns programes volem portar a un integrant de la colla perquè ens expliqui la història dels castellers, no els castells del Foix de Cubelles, sinó la història dels castells a Cubelles. Aquí com a exclusiva, si voleu tanquem el programa ja, us deixo aquí una exclusiva, que el programa anterior vam tindre dos, aquest programa no, doncs la llenço jo aquí.
6: Jo diria una cosa més, que és, ara mateix, deuen ser les 7:30, no,
2: les quina 8, hora és?
4: Les 8.
6: Les 8, quasi. Si esteu escoltant el programa, no ho heu vist, però hem fet la Flama del Canigó, ara sí, mateix, sí, sí. De fet, si esteu escoltant el programa, veniu cap a la plaça del mercat de Cubelles, que estarem allà fent una miqueta de festa.
4: I sí. Si ens veieu de lluny, apropeu-vos i us donarem la informació necessària perquè vingueu dissabte.
2: Si veieu a gent amb camisa, li pregunteu on està l'Àngel. L'Àngel us dirà que entreu, o sigui que no hi haurà cap problema. Doncs moltes gràcies per escoltar aquest setè programa de 7 anys de Castells del Foix, setè programa. I jo crec
4: setè
2: que...
4: programa, setè any, clàssica de set, tot de set avui.
2: Jo crec que podem acabar aquí el programa, vale, nois? Moltes gràcies per seguir escoltant-nos i per estar amb nosaltres un dia més.
7: Frases preparades, frases dins!
2: I per estar amb nosaltres...

0: I fins aquí el magazín de Ràdio Cubelles, Cubelles tot un món, aquest contenidor d'espais d'entreteniment, tertúlia, informació i entrevistes. Adeu-siau i fins una altra. Recupereu aquest programa a la carta des de radiocubelles.cat.
1: Ràdio Cubelles, sempre a prop teu.

Però, digue-ho, mare.

vull aprendre a desaparèixer i així haurà des d'un forat.

yeah, yeah. Dime boy like. Sabia el que volia i no em calia, és evident que ho aconseguiria, baby, era evident. M'han fet el llit volant que sembli un accident, però ni fet a mida hi ha un taüt on entri aquest talent. Crido i no sóc estrident, hàbil amb el pen. Penso massa ràpid per un món que va tan lent. Una dècada en el joc mentre altres van caient. Si parpadeixes

0: si fem un nen i mira que estàs com un tren. No tranquil, ja no és un gen.
1: Aquí estàs
0: mal.
1: Això
2: és una mica això.
3: Tot el dia m'està xinxant.
1: O no?

Yeah.

fatal, fatal. Vull, no em vull enamorar. Quim pal, quim pal. Penso en sexe i penso en papiloma. Fatal, fatal. Vull, no em vull enamorar. Quim pal, quim pal. Penso en soc una gateta que està a gustar, casa tranquil·leta, miau.

tinc roses. On la novel·la que tothom demana l'hem escrit tu i jo. Que tothom sabrà de la nostra història i sentiran que l'hem escrit per ell.

0: El que vull que fem niuet a casa, un lloc a l'armari per quan puguis venir. Ho he pensat bastant, una mica massa.
1: Vale.
0: Ho he pensat molt. I ara no

0: guarda un lloc especial al meu cor per a la il·lusió.
1: Oh boy.

s'apaguen els llums, comença el concert, cauen cançons, el públic atent. En una pregunta ens aixequem i et mires i et miro enmig de la gent, s'acosta el cantant.

Jo no sé com evitar que dir-te adéu em faci mal. Tinc tanta por que se m'ha fet un nus al cor. Que no sé per on començar, tinc tants records dins el meu cap que se'm fa un món pensar.

Cultura, història, efemèrides, curiositats, esports, tant de Cubelles com d'arreu del món. I tot amanit amb música de diferents estils i èpoques. Això és Can 60, un desordre radiofònic dirigit i presentat per Joan Vidal.

Hola, bon dia i bona hora, amics i amigues, covellencs i covellenques, senyores i senyors, nens i nenes. Benvinguts una altra vegada a aquest programa, Can 60, en el qual m'acompanya el Sindobel a la part tècnica. Salutacions cordials de part seva, salutacions cordials de part meva. Bé, avui parlarem d'alguna efemèride, d'algun article curiós i continuarem amb aquella sèrie iniciada ja fa algunes setmanes que es diu El comerç i els oficis a Cubelles, que és un treball realitzat pel Xavi Martínez i per l'Antoni Pineda. Bé, aquesta efemèride de la qual parlava és un article que va sortir el 17 de maig publicat al Diari de Tarragona i signat per Marina Pallàs Caturla, que parla d'una efemèride amb el títol perdó, de 100 anys del mític carriler de la Cava, el tren més estimat. Doncs llegirem aquest article que m'ha cridat l'atenció, com tots els que porto aquí en aquest programa. Diu que la història del tren va està estretament vinculada a la del Delta de l'Ebre i al creixement de la producció d'arròs i dels municipis que necessitaven arribar a Tortosa. Aquest 2026 es compleixen 100 anys del carrilet de Tortosa a la Cava. Els orígens d'aquest ferrocarril es remunten a finals del segle XIX, però la seva construcció no començaria fins a principis dels anys 20 del segle XX. La seva missió principal era comunicar les fèrtils terres del Delta de l'Ebre amb Tortosa. El creixement de la producció d'arròs al Delta, en aquell moment es deia de la Ribera, ja que l'expressió Delta tardaria encara unes dècades, als anys 20 i el creixement dels pobles de la Cava i de Jesús i Maria i el trasllat de l'arròs fins als molins de Tortosa van obligar a crear una línia de comunicació més eficient que no fossin les carreteres i camins. Primer es va optar pel transport fluvial, com el vapor Anita, però aviat es va emprendre la construcció d'un tren de via estreta entre el Delta i Tortosa, el carrilet. La iniciativa va ser impulsada pel Banc de Tortosa, que va crear la companyia FESA, Ferrocarriles Econòmicos Societat Anònima. Com explica el periodista Josep Ballerri, durant els seus 40 anys de vida, el carrilet es va tornar un element identificatiu i molt estimat. A més de transportar l'arròs, el carrilet era l'únic mitjà que tenia la gent de la Cava i Amposta per arribar a Tortosa per comprar i fer encàrrecs. A la ciutat arribava fins l'avinguda principal, davant de l'actual bar Ribera, un espai de referència per a qui esperava el tren. Encara avui dia, el sentiment popular per la memòria del carrilet es reflecteix especialment quan s'interpreta la mítica cançó de Josep Bo. El primer tram de la nova línia, des de Tortosa fins a Amposta, va ser inaugurat l'11 d'agost de 1926. El van seguir l'any següent els trams d'Amposta a Jesús i Maria, inaugurat el 27 de juliol de 1927, i de Jesús i Maria a la Cava, inaugurat el 16 de desembre de 1927. El carrilet de Tortosa a la Cava seguia el curs de l'Ebre durant els últims quilòmetres del recorregut del riu. El recorregut, de 27 quilòmetres, durava una mica més d'una hora. Feia parades a Soldevila, Campredó, La Canyada, Amposta, Jesús i Maria i el pas de Sant Jaume d'Enveja, sempre dins del terme municipal de Tortosa d'aquella època. Avui, una part d'aquest tram és la via verda del carrilet. Bé, fem una petita pausa i continuarem encara amb aquest article. No he buscat la cançó aquesta mítica que parla l'article del Josep Bo, però en compte seu doncs posarem el tren d'Olot a càrrec del grup de folk.

Molt bé, doncs continuem amb aquest article sobre els 100 anys del mític carrilet de la Cava. Segons Carles Salmerón, al llibre El tren del Delta de l'Ebre, l'entrada en servei del carrilet va ser tot un èxit, ja que entre els dies 12 i 13 d'agost van utilitzar la línia un total de 7.258 viatgers. El carrilet de la Cava és l'únic que va començar la seva peripècia vital amb vehicles motoritzats en lloc de les tradicionals locomotores de vapor, que malgrat això no van donar el rendiment previst i es van haver de substituir per locomotores de vapor de segona mà. El ferrocarril va quedar pràcticament destruït durant la Guerra Civil, però després de ser reconstruït a la postguerra, seria lleugerament modernitzat als anys 50. Va ser molt popular durant aquells anys. Això no va impedir que el 1964 passés a mans estatals i després es va decidir a procedir a la seva clausura, circulant l'últim tren el 31 de desembre de 1967, 41 anys després de la seva inauguració. La competència del transport per carretera va fer descendir el número d'usuaris del carrilet i l'Ajuntament va suprimir el baixador del centre de Tortosa, fet que hi va restar encara més viatgers. Actualment, d'aquell ferrocarril únicament se'n conserva una locomotora de vapor, restaurada i col·locada com a monument al Parc de Tortosa. Diverses generacions de tortosins hi han pujat de xiquets o han sigut fotografiats amb ella. I també es conserven alguns edificis i instal·lacions, destacat entre tots ells l'antic edifici de viatgers de l'estació de Tortosa a la plaça del Carrilet, on hi havia també les cotxeres, actualment desaparegudes. Aquest any, l'Ajuntament de Tortosa ha adquirit un tren turístic elèctric que evoca amb el seu aspecte el mític carrilet de la Cava. Circulant per l'Avinguda de la Generalitat de Tortosa, podrà despertar l'esperit d'aquell mític trenet que unia la ciutat amb el Delta i que, en definitiva, apropava les persones d'una mateixa terra. I fins aquí, doncs, aquest article. Abans de passar a un altre tema, escoltarem ara La Trinca amb dues cançons d'un àlbum que vam treure a principis dels anys 70, finals dels 60, principis dels 70, que es diu Tots som pops, i escoltarem en primer lloc dues peces, una que precisament parla de trens, el tren Pinxo de Banyoles, i tot seguit escoltareu el tema Paret, paret.

Bé, doncs hem dit que canviàvem de tema i ara parlaré d'un article o llegiré un article aparegut al diari La Veu del País Valencià, també el mes de maig passat, que està signat per Vicent Mengual i que porta pel títol, el seu títol és El País dels que diuen Oc. Es tracta d'un article doncs, que fa referència a la història, un article que fa referència a la desfeta de la batalla de Muret, on mor Pere II, i que va tenir conseqüències. Diu que els camins, a partir d'allà, els camins de catalans i llenguadocians es van separar. I diu l'article que, atesa una definició de Dante Alighieri del segle XIII, estaven, entre altres, les llengües d'Oc i les llengües d'Oïl. Oc és la paraula occitana per a si, Occitània, Llenguadoc. Els països dels que diuen Oc, al nord pronunciaven Oïl, d'on deriva el francès oui. Des de 2016, Occitània és una regió administrativa de la República Francesa. Les regions passaren de 22 a 14. Occitània va ser el nom escollit per a fusionar les anteriors regions Llenguadoc-Rosselló i Migdia-Pirineus, la capital, Tolosa de Llenguadoc. Llenguadoc ha desaparegut de la nomenclatura oficial de regions i Occitània és molt més que la regió oficial. És un extens territori des de l'Atlàntic a la Mediterrània i des dels Alps fins als Pirineus, que inclou un terç de l'actual França. Però no sols, també inclou 12 valls occitanes del Piemont, a Itàlia, el Principat de Mònaco i la Val d'Aran, a Catalunya. En aquest vast país, que mai no es traduïa en una entitat política, es va desenvolupar una llengua romànica, amb diversos dialectes, coneguda com a llengua d'Oc, o occità, en la qual apareixen les primeres manifestacions culturals notables en una llengua posterior al llatí. Als segles XI i XII, la monarquia feudal francesa escassament intervenia al sud del riu Loira. Al sud-est de l'actual França, a l'àrea coneguda històricament com el Llenguadoc, els grans senyorius gaudien de força independència i destacava el comtat de Tolosa, que governava gran part del territori per possessió o vassallatge d'un gran nombre de vescomtats. La corona d'Aragó, que des de mitjan segle XII pertany al Casal de Barcelona, estava, però, en procés d'expansió en aquella àrea, fent servir aliances, matrimonis, compra de drets feudals i vassallatge, mantenint certa rivalitat amb els comtes de Tolosa. Som al Llenguadoc, militarment annexat al segle XIII per la monarquia francesa i acabant així amb el poder del comtat de Tolosa, amb la preeminència de la monarquia catalano-aragonesa en la regió i amb la civilització romànica que hi havia crescut.

Ha estat una altra vegada la Trinca amb dues cançons més de l'àlbum Tots són Pops, en aquest cas Barbabum i El Ball de Sant Ferriol, dues cançons populars igual que les anteriors que hem escoltat. I ara seguim amb aquest article, doncs, que parla d'Occitània. Diu que en aquell context s'hi va desenvolupar una civilització tolerant on prospera la llibertat espiritual. Per exemple, neix als segles XII i XIII la poesia trobadoresca. Trobadors i trobairits, l'equivalent femení, escriuen i interpreten en llengües romans. L'amor cortès és un dels temes principals, una mostra de delicadesa, del progrés civilització d'aquelles contrades, que contrasta amb la violència i la barbària de la societat medieval. Altres temes són religiosos, socials i polítics. La dona assoleix un remarcable paper en la cultura i la societat. Conviuen perfectament barrejats i travessant totes les capes socials, catòlics i càtars, aquests declarats herètics pel Vaticà. Apunta una via democràtica en constituir-se la Comuna de Tolosa quan el comte atorga en 1189 la Carta de les Llibertats Comunals, que converteix Tolosa de Llenguadoc en una de les ciutats més obertes i lliures a Europa, on els estrangers que hi arriben assoleixen la ciutadania. La petita noblesa, la burgesia i també els artesans i altres ciutadans

Acabem d'escoltar la Dolors Lafitte amb la cançó Carrers segueixo. I ara anem a l'última part d'aquest article que parla sobre el País Doc, que diu, parla en aquest tram final de l'article del terror contra la civilització Doc. Deia el pensador Stephen Toulmin que el fanatisme no està en les idees, està en certes formes de sustentar-les i defensar-les. I la violència és una de les més fanàtiques. El terror es va desfermar contra la civilització del País Doc quan el papa regnant proclamà una butlla a la qual s'apuntaren nombrosos nobles del nord francès amb les seves hosts. Una croada no dirigida a terres musulmanes, per primera vegada adreçada al cor de la cristiandat, per a destruir una heretgia tan integrada en aquella societat que eliminar-la suposà eliminar la civilització Doc. La croada, salvatge i cruel, es va convertir en una guerra de conquesta. El 1213, Pere II, pare del nostre Jaume I, que va néixer al País Doc, anomenat el Catòlic, acudeix en defensa dels seus vassalls excomunicats pel papa. El Catòlic en contra de la croada i de l'Església. La desfeta de la batalla de Muret, on mor Pere II, va tenir conseqüències. Els camins de catalans i llenguadocians es van separar. El fill de Pere, el conqueridor, dirigí l'expansió de la corona cap a València i la Mediterrània. El fill del Pere

és el Jaume I. La monarquia francesa va prendre possessió del País d'Oc. El totalitarisme de l'Església Catòlica s'imposà. La civilització que havia germinat en una terra que tenia el nom de la seva llengua va ser esborrada. La Inquisició rematà la feina en unes dècades més de treball quirúrgic. Amb el temps i l'acció voluntària de l'Estat francès, la mateixa llengua d'Oc marginada i oficialment no reconeguda, solament Catalunya reconeix oficialment l'aranès, dialecte de l'Oc. I apunta una altra vegada Simone Weil, enaltint la fecunditat que prometia aquella societat i queixant-se amargament de la seva destrucció per la croada. Europa no l'ha trobat mai més, al mateix grau, la llibertat espiritual perduda per efecte d'aquesta guerra.

Ara ha estat el Roy Edsel i la seva orquestra interpretant el tema Melancolí. Bé, ara sí que agafo l'anuari 2004 del grup d'estudis covellencs Amics del Castell i continuem amb l'article, amb el treball realitzat pel Xavier Martínez i l'Antoni Pineda sobre el comerç i els oficis a Cubelles. La setmana passada vam acabar amb els barbers i ara continuem amb els sabaters. I diuen que l'ofici de sabater comprèn la fabricació i la venda de sabates espardenyes, així com la seva reparació. Dins l'imaginari col·lectiu, l'ofici de sabater ens ha deixat una de les dites més nostrades en la llengua catalana. El sabater és el que va més mal calçat. Sant Marc, recordat el 25 d'abril, era el patró dels mestres sabaters. Conta la tradició que va guarir la ferida d'un amic sabater només fent-hi el senyal de la creu. Sant Crispí, venerat el 25 d'octubre, era el patró dels fadrins sabaters. Diu la tradició que el sant era fill de Barcelona i que en un tres i no res va adobar una muntanya de sabates velles i inaprofitables. Les botigues de reparació i venda de sabates no van aparèixer oficialment a Cubelles fins a l'any 1924, malgrat que, com veurem, ja n'existien abans. Els que a la nostra vila es van dedicar a fer i vendre sabates van ser Enriqueta, Robert de Papiol, Manuel Jiménez i Tínia, Pere Amorós i Palau i Joan Guasch i Safons, dels quals en parlarem després d'escoltar els Beatles amb el tema I Call Your Name.

Bé, anem a parlar ara d'aquests persones que es van dedicar a vendre sabates a Cubelles. Enriqueta Robert de Papiol. A la part alta del carrer Jacint Verdaguer, antigament carrer de l'Arbós, apareix el 1924 la sabateria d'Enriqueta Robert, que només en venia i no en fabricava. Restà oberta de forma oficial fins a l'any 1934. L'Enriqueta era filla del ferrer Joan Robert i havia nascut a la nostra vila el 1891. Manuel Jiménez i Tínia. Malgrat no aparèixer en el llibre de matrícula de l'Ajuntament, el 1894 Manuel Jiménez figura en el llibre de batejos com a espardenyer. Pere Amorós i Palau. Tampoc hi apareixen els registres municipals. Malgrat això, l'any 1911 compareix com a comerciant d'espardenyes en el llibre de matrimonis parroquial. El 1917 i el 1921 hi tornava a figurar amb el mateix ofici. Joan Guasch i Safons. Inicia el negoci de venda de sabates l'any 1933 al carrer Jacint Verdaguer, on avui hi ha la perruqueria d'en Joan Fuster. Bé, ara ja no hi ha la perruqueria d'en Joan Fuster, això és de l'any 2004. Ara hi ha un bar que es diu La Penúltima. Fins a l'inici de la guerra es dedicaren a comprar sabates a Vilanova i Vilafranca per vendre-les a Cubelles. Sabates de Traneta, de Valls, de Pagès i moltes altres serviren per calçar molts dels cubellencs d'antany. Arribada la guerra, les sabates van esdevenir un bé escàs i en Joan Guasch començà a fabricar espardenyes de pagès amb cordill, amb els que feien la trena de la sola, amb roba per al taló i la puntera i amb cinta per a les vetes. A més, també venien a la botiga béns tan diversos com colònia, sabó o roba de dormir. En aquesta tasca productiva hi col·laborà la filla d'en Joan Guasch, la Rosa Guasch i Adrià.

Nobody Child, un tema interpretat pels Traveling Wilburys. I ara deixem doncs, els sabaters i passem als transportistes i missatgers. L'any 1924 apareixien en el llibre matrícules els primers transportistes. Els transportistes portaven persones en unes tartanes, normalment cap a Vilanova, mentre que els missatgers duien qualsevol paquet o sobre allà on els indiquessin, molt sovint a Barcelona. El funcionament dels carruatges, malgrat la competència del ferrocarril, era possible perquè el tren en funcionament a Cubelles des del 1883 no tenia una puntualitat suïssa i les esperes a l'estació podien depassar les 3 hores. A Cubelles, la primera matrícula oficial de transportista va ser, com hem esmentat, de l'any 1924 i l'última és la d'en Ciril Fontanals de l'any 1932. Per aquelles dates arribà un cotxe mecànic de línia que anava a Vilanova cada dia i que va ser inicialment conduït per un senyor popularment conegut com Joan de l'Arbós. Pel que fa als missatgers, sempre van haver-hi cubellencs que es treien un sou addicional oferint aquest servei, tot cobrant en funció de la distància on s'hagués de dur l'encàrrec. Una de les feines que més el sovintejava era la d'anar a cercar medicines a la farmàcia de Vilanova i la Geltrú. El patronatge dels que es dedicaven al tragí i al transport amb animals correspon a Sant Antoni Abat, festejat el 17 de gener, i que també és el patró de tots els animals que conviuen.

Ara el que hem escoltat és el Sam Cooke amb la cançó Another Saturday Night. Bé, i ara ja per tancar el capítol d'avui del comerç i els oficis a Cubelles, parlarem dels cubellencs que es van dedicar a fer de transportistes i missatgers. Cyril Fontanals i Estapé, domiciliat del carrer Jacint Verdaguer 24, va iniciar les activitats de transportista aquell mateix any, el 1924, ofici que va desenvolupar fins al 1932. Josep Canyelles i Borrell, al carrer del Castell, avui del doctor Remigi Juncà, dué a terme la feina de transportista en Josep Canyelles entre 1924 i 1925, any en què seria substituït per en Jaume Montaner i Ballester. Conegut com el de Cal Faló, en Josep Canyelles tenia una tartana tirada per dos cavalls i feia cada dia el trajecte cap a Vilanova i la Geltrú, sortint cap al matí. Jaume Montaner i Ballester. Continua l'any 1926 l'empresa de transports d'en Josep Canyelles, tot treballant fins al 1930. Joan Marcilles i Badia. Malgrat no figurar-hi en el llibre de matrícula de l'Ajuntament, el Saragossa, tal com l'anomenaven, es dedicava l'any 1929 a fer de missatger, potser en deixar la gestió de la taverna. Ramon Estalella i Romeu. L'alcalde de Cubelles per l'Esquerra Republicana de Catalunya als anys 1934 i 1936, Ramon Estalella, va dimitir del càrrec d'alcalde dos mesos després del cop d'estat franquista, del 18 o 19 de juliol de 1936. Durant el període que durà la guerra, també va fer de missatger portant paquets a Barcelona. I per últim, Joan Camps i Torres, el paraigüer de Cubelles, que feia viatge diari a la capital per dur paquets i missatgers a finals dels anys 30.

Ara el tema que acabem d'escoltar porta per nom Woodstock i ha anat a càrrec de Crosby, Stills and Nash. La cançó fa referència al famós festival del 1969, el Festival de Woodstock. I ara continuem amb música d'aquí fins al final. L'escoltem ara de Mamas and the Papas amb el tema Creek Alley.

0: Bé, doncs això és tot per avui. Gràcies per acompanyar-nos i fins la propera ocasió. Adéu-siau.
1: Heu escoltat Can 60, un desordre radiofònic dirigit i presentat per Joan Vidal.

0: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
1: Hàbits per estalviar energia. Fer servir bombetes de baix consum. Apaga els llums si no són necessaris. Quan hagis d'encendre el forn per cuinar, organitza't per aprofitar el forn amb altres elaboracions. Evita consumir combustibles fòssils. Passa't a l'energia renovable. Obre les persianes durant el dia perquè entri la llum solar. Tanca la calefacció d'habitacions que no utilitzes. Regula la temperatura de l'aigua de la caldera. Baixa la temperatura de l'aigua sense passar fred. No compris productes que, per ser produïts, requereixen un malbaratament de recursos.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Bona tarda, Cubelles. Jo sóc DJ Romo i avui DJ Romo Weekend Night Sessions.
2: Benvinguts a la màquina del temps.
3: Buenas tardes, buenas noches y buenos días. Desde Música en Concert.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
4: Guau, has vist que m'han verificat, tio?
5: Sí, tio.

0: Embriágate.
1: ¡Gracias!

Avui parlarem de diversitat sexual. Resulta que vaig participar en un curs fa un temps sobre diversitat i polítiques LGTBIQ+. El curs l'impartia el Pol Galofré. Jo, en aquell moment, en sabia poc d'ell i també no era tan conegut en els mass media com va ser posteriorment. En una de les seves primeres classes ens va explicar, des d'una visió molt entenedora, el quid de la qüestió de la diversitat i del col·lectiu LGTBIQ+. Ell ens va comentar que per entendre millor les sigles calia abans clarificar com a base què és el sexe biològic, què és el gènere, què és la identitat de gènere, què és l'expressió de gènere i què és l'orientació sexual. Avui farem part d'aquesta aproximació. Dir-vos que després d'algunes sessions, en Pol ens va explicar que era un home trans, cosa que no havíem percatat, i que s'havia hormonat el seu cos, però sense afectar els seus òrgans sexuals femenins. Aquest professor meu, doncs, es va tornar molt més mediàtic després. Ens va explicar en aquell curs que no havia volgut fer canvis físics absoluts en el seu aspecte, sobretot dels seus òrgans femenins. Havia dit a la seva metgessa que l'hormonació fos controlada, ja que el seu desig, arribat al moment, seria quedar embarassat amb els seus òrgans femenins que tenia i havia conservat. Doncs amb el temps, en Pol es va embarassar i donar alletament a un infant. Va ser un pare gestant. Ell, doncs, amb un aspecte masculí, va doncs fer aquesta gestació. Aquella imatge d'en Pol va ser força controvertida. Si més no, va ser una lliure elecció d'ell, en aquest cas reproductiu, per part del col·lectiu trans.

Parlem, doncs, primer de sexe biològic. El sexe biològic és aquell que fa referència a la genètica. Naixem amb una genètica pròpia, amb uns cromosomes que ens determinen l'XX com a sexe femení i el cromosoma XY com a sexe masculí, que sovint s'associen a uns òrgans genitals concrets i a unes hormones determinades. Us explicaré que fa uns anys, a la Politècnica de Vilanova i la Geltrú, va venir la Teresa Forcades, una monja de Montserrat, teòloga i metgessa. Ella va fer una llarga exposició sobre sexe, gènere i relacions afectives entre les persones. Va exposar que una part de les persones neixen amb un sexe que no es pot classificar ni en mascle ni en femella. Serien els que podem dir intersexuals. Aquestes persones poden tenir algun canvi a nivell genètic dels cromosomes, algun canvi en la morfologia dels genitals o del funcionament de les hormones. Al néixer no encaixen amb el model mascle o femella. Poden mostrar, per exemple, dos òrgans, o parcialment un de femella, o parcialment un de mascle, o tenir cromosomes diferents com pot ser l'XXY o l'XO. Ens trobaríem davant, doncs, el que s'anomena intersexualitat. Les persones intersexuals. A cops, elles no descobreixen que ho són fins a entrada a la pubertat, que és on apareixen els canvis físics. Malauradament, en el passat, es van realitzar operacions a nounats sense informar les famílies d'aquestes suposades anomalies que creien els metges i després retornaven aquests infants a les famílies. Aquestes pràctiques perjudicaven moltíssim a la persona en la seva vida, perquè no entenia coses del seu cos ni dels seus sentiments. Li havien alterat el cos. Parlant, doncs, de sexe biològic, tenim, doncs, una assignació biològica d'entrada de femella, mascle o intersexual.

I ara parlarem de gènere. És un tema molt ampli, amb un gran recorregut. Aquí farem tan sols unes pinzellades. Mentre que el sexe fa referència al mascle, a la femella o l'intersexual, el gènere fa referència a allò masculí o femení, al tema de l'home o dona. En general, a la societat, quan neix un infant amb penis, en diem que és un home, i quan neix amb vagina, una dona. Els assignem una categoria social, els posem un gènere, immediatament sense pensar-hi gaire, atribuint que són un nen o una nena. Ho donem per suposat. El gènere, avui en dia, està definit com una construcció sociocultural que varia al llarg de la història i que determina el que es pensa que és un home o una dona en la societat. Donem per suposat rols, maneres de relacionar-nos entre homes i dones, com ha de ser cadascun, per exemple, la idea de que els homes han de ser valents, un punt agressius, que els agrada sempre prendre riscos, que són racionals, que els agraden els esports, jugar a futbol, que se sentin sexualment atrets cap a les femelles, per tant, heterosexuals, mentre que les dones s'espera que siguin delicades, emocionals, que els agradi cuidar, que siguin sensibles, que sentin sexualment atracció cap als mascles, etc. Us explicaré un experiment que es va fer amb nadons. Amb dos nadons diferents se'ls va vestir un de color blau i l'altre de color rosa. I es donaven aquests nadons amb diferents persones, familiars o no, o persones del carrer, perquè els tinguessin una estona als braços. Doncs resulta que amb aquell que era de color blau el tractaven d'una manera una mica més sacsejada, li parlaven una mica més alt, li feien algun joc una mica més visual o una mica més, diguem-ne, agressiu, però en petites dosis, i el tractaven els braços doncs, de forma més forta. Mentre que amb aquell que era de color rosa, els vestits que portava, li van parlar molt més suau, el bressolaven molt més lentament, li feien un xiu-xieix a l'orella molt més marcat que no pas havien fet amb l'infant que anava de color blau. Doncs bé, fixeu-vos que després van veure que aquells dos infants, encara que portessin el color blau o el color rosa amb les seves vestimentes, no tenia res a veure amb el sexe biològic real i, de fet, ja estaven condicionant des de ben petits amb aquells nadons cap a uns comportaments determinats, cap a unes destreses, cap a unes actituds també determinades. Això ho fem des de molt petits, no? Aquí podríem parlar del tema de les joguines sexistes, etc., de com s'està influint des de molt principi del desenvolupament de l'infant, doncs amb aspectes molt marcats de lo que ha de ser lo masculí i lo femení. No, per exemple, si els homes són més destres en els esports, que és una qüestió de genètica, o és una qüestió que se'ls ha entrenat de ben petits a entrenar aquesta qüestió. Resulta que amb aquesta visió sociocultural va haver-hi una antropòloga que va estudiar-ho, que és la Margaret Mead. Ella, el 1935, va realitzar un estudi amb tres cultures diferents de Nova Guinea. La Araspeix, la Mundugurum, la Chambuli, i va afirmar que els rols de sexe de qualsevol societat no són obra de la natura, sinó construccions socials que en la majoria dels casos no tenien res a veure amb el sexe biològic. Per altra banda, l'antropòloga Ruth Benedict explica també a través del seu estudi formes de vida de tres societats diferents, la Zunyi de Nova Mèxic, l'Adobo del Nord i Nova Guinea i la Kakwikul de Canadà. Benedict, el 1934, doncs va dir que la influència de la cultura és determinant en la conducta de les persones. A la nostra societat es planteja aquest model binari, home-dona, sense incloure la diversitat que existeix, com la intersexualitat,
El binarisme, doncs, és aquest dualisme de gènere, el masculí i el femení, que per al sistema social i les creences culturals associem.

Doncs mentre que el gènere, com hem dit, és una qüestió sociocultural, anem a parlar de la identitat de gènere. De fet, la identitat és com em sento jo, identificat, en aquest model de gènere de la societat, que és majorment binari. Doncs tenim diverses maneres d'identificar-nos. Hi ha la identificació cisgènere o cis, que s'utilitza aquesta paraula per descriure aquella persona la qual la seva identitat de gènere i de sexe són iguals. És a dir, si sóc mascle, m'identifico amb un home, si sóc femella, m'identifico en una dona. Aquesta és la més majoritària de la nostra societat, les persones cis. Anem a parlar d'una altra, una altra identitat de gènere, que seria la trans. Aquí, les persones trans neixen amb un sexe i uns òrgans sexuals determinats, però es senten com el gènere contrari. Per exemple, amb òrgans masculins se sent dona, i això seria una dona trans, i amb òrgans femenins i hormones femenines, etc., se sent home. Per tant, estaríem parlant d'un home trans. El no binarisme seria una persona que es considera que és no binària, seria una persona que assumeix una identitat de gènere que no està dins del binarisme. No vol sentir-se ni masculina ni femenina. És una persona no binària que no vol definir-se en aquest sentit. La persona intersexual, com hem parlat, sent que el seu cos no coincideix tampoc en aquest model binari, masculí o femení. I poden aparèixer també moltes intersexualitats diferents. Les persones bigènere, la identitat que se'n diu bigènere, és que se senten els dos gèneres a la vegada, és a dir, les dues coses, home-dona i dona-home, tota la vegada. Després se'n parla, darrerament força, de la identitat de gènere fluid. Què seria un gènere fluid o algú que s'identifica com a gènere fluid? Doncs una persona que al llarg de la seva vida oscil·la entre tenir identificació dona i després identificació home o viceversa. Seria el gènere fluid. El demigènere, que seria un altre, és que seria mig home o mig dona, que té com una dicotomia dins de si mateix, i després els trans, que ja hem parlat anteriorment, no? Que serien doncs, aquestes persones que, com hem comentat, doncs, neixen amb uns sexes i uns òrgans sexuals diferents, però se senten del gènere contrari. Així doncs, hi ha persones que no s'identifiquen amb el gènere socialment majoritari i bé, i si autoidentifiquen també com a persones diferents o sense gènere. En diversos formularis de l'administració, si us fixeu, en molts ajuntaments, Generalitat, etc., ja apareix aquesta opció d'home, dona i persona no binària. Les persones que no es volen identificar en cap dels dos gèneres serien aquestes que demanen que s'adrecin a elles de forma neutra. No sé si heu sentit parlar doncs, de que s'utilitza molt la I en segons quins casos. De fet, hi ha una nova guia de llenguatge no binari, la primera que es va editar en català, que va sorgir amb l'objectiu de proposar un gènere neutre per referir-se a les persones sense identificar-les gramaticalment com a masculines o femenines. És el neomorfema I en castellà i en català, perdoneu, I en castellà és el E. Per exemple, en comptes de dir ella és molt guapa, amb aquesta transformació es diu ell és molt guapi. O, per exemple, en comptes de dir tots anirem a la plaça, es diria totis anirem a la plaça. O en comptes de dir el Ton és un bon estudiant, diríem l'Iton és un bon estudiant.

0: Are you ready to go?
1: Avui hem fet un passeig entorn a alguns aspectes de la diversitat sexual. Hem parlat de sexe biològic, de gènere, binarisme de gènere i d'identitats de gènere. Per acabar, dir-vos les cançons que hem sentit. Ni tu ni nadie, de Fangoria, A quien le importa, d'Alaska, i darrerament aquesta, La revolució sexual, de La Casa Azul. Us esperem en el proper programa.

Hola amics, què tal? Qui us parla? Cinto Bell, amb aquesta bonica sintonia de Mount Country. És per mi un ple un dia més estar aquí amb tots vosaltres per passar i gaudir aquesta bona estona escoltant música country, la música que només s'escolta aquí a Ràdio Cubelles. Algú pot dir, això ho tens gravat perquè sempre estàs repetint lo mateix. Això vol dir que no, eh? Que no està gravat, que això ho acabo de dir ara mateix. Per tant, que sapigueu que Ràdio Cubelles té aquest programa especialíssim de música country, la música que només s'escolta aquí. Arreu del món, el món hispànic, per exemple, no s'escolta això, eh? Bé, amics meus, doncs avui farem un programa, crec jo, que entretingut, variat, i, bueno, esperem disfrutar-ho, eh? Vinga, doncs com que no pot ser d'una altra manera, comencem!

Ole, bueno, hem començat bé, eh? Aquesta cançó ens la cantava el Garth Brooks i el títol de la mateixa era The Next. I ara, a continuació, doncs, mantenint així aquesta alegria que ens caracteritza, escoltarem a Jason Aldean, que ens cantarà Hitstone.

Apa, ja està. Molt bé. Vinga, doncs ara a continuació escoltarem el Gerard Nieman, que ens cantarà Love is Love Woman. Vinga.

Cau, ja està. Vinga, molt bé. Ara, a continuació, escoltarem a la Gretchen Wilson i el Kid Rock, que ens cantaran The Holden Sea.

Ai, ai, ai. Ja sabia jo que cantant el King Rock ja sabia que seria més radical. Però bé, són músiques que hi són i s'han de posar de tant en tant, perquè, bé, ara posarem una coseta més carinyosa, eh? Posarem un country sureño que ens la cantarà el Garth Brooks i el títol de la mateixa és Tu, Piña Colada.

Bueno, molt bé, no? Tranquil·la, com Déu mana. Això està molt bé. Vinga, doncs ara a continuació escoltarem a la Jessica Simpson, que ens cantarà Coming On Over.

Molt bé. Vinga, doncs. I ara a continuació, per mantenir així amb un ritme més tranquil·let, ara escoltarem una cançó molt suau, molt tranquil·la, perquè la puguem disfrutar. Eh? És una cançó que ens la canta a la Heidi Huger i el títol de la mateixa és Play Me the Balls of the Angels. Aviam què us sembla, va. I ara escoltem-la. Sí? Va.

Molt bé, no? Xula, aquesta cançoneta, un balset així tranquil, agradable, eh? També convé aquestes músiques així, perquè abans hem posat una que poder era massa, i aquesta és més tranquil·leta, compensem. Vinga, ara escoltarem el Chuck Berry, que també ens dona una mica d'alegria, no gaire, però sí que ens dona una mica més d'alegria. Vinga, i la cançó que ens escoltarem de Chuck Berry es titula You Never Can Tell. A veure, va, aquesta sí que és coneguda, va. Epa!

És xula, eh? Aquesta cançó, algú es pot recordar d'haver-la vist ballada per en Travolta? Eh? Que sí? Poder sí, eh? Vinga, ara escoltarem un grup de... Està composat de quatre xicots, quatre nois, i aquest grup és un... canten cançons així d'estil gospel, però bé, és... ja ho escoltareu. No fan servir instruments musicals, com a molt, pot haver-hi una bateria que els hi porta una mica el ritme, però en principi no necessiten més instruments. D'acord? Vinga, aquest grup es diu Home and Free, i ara ens escoltarem quatre cançonetes concretament d'ells, i la primera que escoltarem, el títol de la mateixa és Good Old Country Hanaway.

xula, eh? Vinga, ara tornem a escoltar el Home Free, i el títol de la cançó que ens cantaran ara és Frank It's Love Place.

Molt bé, vinga, ara tornem-los a escoltar altra vegada els Homers Free, i el títol de la cançó que escoltarem és The Devil Went Down to Georgia.

Tum, tum. Molt bé, perfecte. I ara escoltarem l'última ja del Home Free, que el títol de la mateixa és California Country. Vinga.

Què ha passat? Què ha passat? S'ha acabat així de cop, això? Bueno, aviam, no ho sé, doncs ara mirarem... Bueno, no sé, això a la vegada les cançons tenen aquestes coses, eh? Les gravacions, com que no les faig jo, ja venen fetes, les... llavors el control que jo pugui tenir sobre les mateixes és limitat. Vinga, doncs ara a continuació, doncs, per anar avançant, escoltarem a la Shania Twain, que ens cantarà Bots Don't.

0: fas?
1: Bé, molt bé. El Zach Brooks Band, que ens cantaran The Wind, i a veure què passa, va.

Senyors i senyors, doncs, sense voler, sense voler, hem arribat ja al final del programa d'avui. Espero i desitjo que ho hàgiu passat bé. No és una altra, la meva intenció, com sempre he dit, que puguem disfrutar amb aquestes musiquetes que anem posant en aquest programa de country. Bé, amics, doncs, ha sigut un plaer un dia més estar aquí amb tots vosaltres i em despedeixo fins la propera setmana esperant i desitjant que

0: Bon dia, amics de Ràdio Cubelles. Us saludem una vegada més amb aquesta sintonia que, com ja sabeu, dona pas a les nostres històries de la música. Jo sóc en Xavier Andreu i, com sempre, també ens acompanya l'Ignasi Guiluz. Bon dia, Ignasi.
1: Bon dia, Xavier. Bon dia a tothom. En el capítol d'avui clourem el repàs dels èxits de l'any 1973 que vam iniciar la setmana passada amb aquells que van arribar a la primera posició dels 40 principals o del Billboard americà.
0: Doncs sí, la setmana passada vam escoltar temes que s'havien passat una o dues setmanes encapçalant aquestes llistes. I avui, per tant, toca revisar les que s'hi van passar més temps.
1: Començarem amb una mica de marxa, la que ens ofereix el rock del cocodril.

0: Elton John es va passar 3 setmanes encapçalant les llistes americanes amb aquest tema que estem escoltant, Crocodile Rock, i ell mateix diu d'aquesta cançó que és una estafa en tots els sentits.
1: Sí, i també el lletrista i etern col·laborador d'Elton John, Bernie Taupin, era menys exagerat, però igualment deia que aquesta cançó havia sigut un petit divertimento.
0: De fet, la sonoritat i algun dels acords de la cançó, especialment la part del taralejat en falset, recorden altres temes del rock clàssic, i en particular a Speedy Gonzales, els autors de la qual van interposar una denúncia a Elton John per plagi, però la cosa va acabar amb un acord entre les parts.
1: Sigui com sigui, el single es va situar en els primers llocs a les llistes de vendes de nombrosos països, i només als Estats Units ja va vendre més d'un milió de còpies, rebent per això la certificació de disc de platí. No està malament per una estafa o divertimento.
0: Gens malament.

0: També en Jim Croce va passar-se 3 setmanes en la primera posició del Billboard. Ara bé, en el seu cas va ser la suma d'una setmana amb Time in the Bottle més 2 setmanes del tema Bad Bad Leroy Brown, que és el que estem escoltant ara.
1: En Jim Croce era un cantant de folk i rock que va iniciar la seva carrera l'any 1966 i que no va començar a tenir èxit fins ben iniciada la dècada dels 70.
0: Bad Bad Leroy Brown va ser el seu número únic, número 1 de la vida, ja que, malauradament, un parell de mesos més tard de la seva publicació, o sigui, el 20 de setembre d'aquell mateix any, en Croce moria en un accident d'avió quan només tenia 30 anys.
1: L'altre tema que aquell mateix any va situar-se en la primera posició, Time in a Bottle, que esmentàvem abans, ho va fer posteriorment a la mort del cantant, la darrera setmana de desembre, a la qual hi hauríem d'afegir la primera de gener de l'any següent.

0: Aquell 1973 van ser moltes les cançons que van arribar a la primera posició dels Billboard i, per tant, el nombre de setmanes de permanència va quedar molt repartit.
1: És per això que els dos temes que van estar-s'hi 4 setmanes ja van ocupar posició de podi. El primer que ens trobem és a Paul McCartney amb Wings i la cançó My Love, que l'ex Beatle va dedicar a la seva dona i companya en el grup Wings, Linda.
0: Va aparèixer l'any 1970 en el segon disc de la formació, que es titulava Red Rose Speedway. I ara anem pel segon classificat, que també es va passar 4 setmanes dalt de tot dels Billboard.

0: tal com hem dit, Tie a Yellow Ribbon Round the Old Oak Tree del grup Don i Tony Orlando també es va passar 4 setmanes en el número 1, com la de Wings, però li hem atorgat el segon lloc en la classificació perquè, a més, també va ser el número 1 de les llistes en altres 7 països més, entre els quals el Regne Unit, on Wings només va arribar al lloc número 9, tot i ser-ne originaris.
1: Per altra banda, aquest tema que estem escoltant s'ha convertit en un clàssic de la música amb una romàntica lletra que relata la història d'un presoner que al sortir de la presó torna a casa esperant trobar-se un llaç groc en l'arbre del jardí, tal com demanava en una carta enviada a la seva estimada. I arribant a casa, el que es troba són centenars de llaços, cosa que tots els viatgers de l'autocar ho anaven celebrant amb aplaudiments.
0: Una clàssica història americana de final feliç, vaja, com si fóssim al cinema. Tenim pendent saber qui va ocupar la primera posició durant més setmanes en el Billboard. Per tant, el deixarem de banda per escoltar aquells temes que més temps es van passar dalt de tot a los 40.

0: Doncs aquest és en Gilbert O'Sullivan, que en Get Down va ocupar el primer lloc durant 4 setmanes. Amb aquest tema trencava amb el to molt més romàntic de balades anteriors com Alone Again, Naturally, en què l'any anterior va arribar al número 1 dels Billboard i s'hi va estar 6 setmanes consecutives.
1: La lletra de Get Down, que podríem traduir com Baixa d'aquí, juga amb el doble sentit de fer com si estés dirigint-se a un gos trapella a qui li diu que baixi del sofà, però en realitat es dirigeix, com el mateix cantant irlandès admet, a una noia excessivament efusiva o carinyosa a qui intenta treure's del damunt.
0: Així doncs que el títol potser hauríem de traduir-lo com Surt d'aquí, no?
1: Sí, potser sí.
0: Sí? Vale.

0: El cantant valencià Joan Bautista Conca Moya, conegut com Joan Bau, va mantenir-se 5 setmanes en la primera posició de los 40 que, com és ben sabut, ocupa aquell single que ha sigut més venut aquella setmana.
1: Aquesta cançó va ser censurada a la televisió i a les emissores de ràdio públiques degut al seu títol. Es diu l'Estrella de David, perquè el govern de la dictadura va considerar que el títol era pro-israelià, quan en realitat es referia simplement a un regal que una noia hebrea li havia fet al compositor i no tenia en absolut cap referència política.
0: No, efectivament, era com qui en lloc de regalar una estrella hagués regalat una creu, sí. I no per això hagués sigut un tema de polític, pro-cristianisme. Sí. Sigui com sigui, i superant aquests obstacles es va vendre més que cap altre en aquelles 5 setmanes. Qui sap si potser, gràcies a que havia sigut censurada, mai ho sabrem.

0: Amb Velvet Mornings, el cantant d'origen grec Demis Roussos va estar-se 6 setmanes a la primera posició de los 40, entre el mes de maig i juny. Coincidència que va fer que se la considerés també una de les cançons de l'estiu d'aquell any.
1: També hi va contribuir la tornada amb aquest Tricky Tricky Mon Amour, que barrejava l'anglès de la lletra principal amb aquest Mon Amour francès precedit de l'indesxifrable Tricky Tricky Tricky. Escoltem-lo.

0: Doncs sí, i tot i que no tenia cap significat en absolut en cap llengua coneguda, molts van voler-li adjudicar un contingut sexual i molt explícit.
1: Què dius? Ara no, home, no pot ser.
0: I tant.

0: Camilo VI va ser un cantant, productor i compositor espanyol amb un notable èxit, especialment la segona meitat dels anys 60 i la dècada dels 70.
1: Estem escoltant Amor a Mar, un dels seus temes més carismàtics, a la composició de la qual va comptar amb la col·laboració de Lucía Bosé, qui va aportar la lletra, mentre que la música va ser del mateix Camilo VI.
0: Precisament, com a compositor, ell també havia escrit cançons per al fill de Lucía Bosé, Miguel, i també per a molts altres artistes com Ángela Carrasco o Manolo Otero.

0: I aquí tornem a tenir el mateix Camilo Sesto, que amb Amor a Mar va estar-se 11 setmanes a la primera posició i a les quals hi va sumar dues més amb aquesta Todo por Nada, que és la que ara estem escoltant.
1: A part dels seus treballs com a compositor i cantant, Camilo Sesto també era productor i un dels seus espectacles més coneguts va ser l'adaptació al castellà de Jesucristo Superstar, l'òpera rock en què ell va representar el paper de Jesús.
0: Acabarem amb les dues cançons que van estar-se més temps en la primera posició de les dues llistes respectives.
1: A veure...
0: Començarem amb Roberta Flack, que es va estar 5 setmanes encapçalant el Billboard.
1: Som-hi!

Killing Me Softly és un tema que va ser gravat en primera instància per Lori Lieberman, amb música de Charles Fox i lletra de Norman Gimbel, basant-se en els comentaris que la mateixa Lieberman, la cantant,

0: en van fer una versió al grup de hip-hop Fugees, aconseguint també situar-se en els primers llocs de les llistes.
1: Doncs en conclusió tenim que el tema deu ser bo, perquè es canti com es canti, té èxit. I ara passarem a l'últim tema d'avui, que es va passar 15 setmanes des de mitjans d'agost fins a finals de novembre, encapçalant los 40 principales.

0: Nino Bravo, la prodigiosa veu valenciana que es va apagar als 28 anys, triomfava definitivament amb aquesta cançó que ens parla del jardí de l'Edén fet realitat a la Terra.
1: L'orquestració d'aquest tema es va gravar a Londres, així com els cors, que si ens hi fixem pronuncien Amèrica amb accent anglès. La qualitat musical dels arranjaments, juntament amb l'extraordinària veu del Nino Bravo, ja era raó suficient per assegurar un gran èxit internacional.

0: a més, s'hi va afegir la desgràcia de la desaparició del cantant, que es va produir 2 mesos més tard d'haver realitzat la gravació, amb la qual cosa el disc es va publicar pòstumament i això encara va disparar-ne més les vendes.
1: Doncs amb Nino Bravo ens acomiadem fins la setmana que ve, que iniciarem una nova sèrie en què us parlarem d'una de les estrelles femenines del rock and roll, ni més ni menys que de Tina Turner.
0: La millor. Per això, però, serà la setmana que ve. Mentre, cuideu-vos molt, amics.
1: Cuideu-vos tots.

0: Bon dia i benvinguts al programa Cubelles, tot un món, el magazín matinal de Ràdio Cubelles.
1: Ràdio Cubelles.
0: Des d'ara mateix, a través del 107.5 de la freqüència modulada, podreu escoltar tot un contenidor d'espais d'entreteniment, tertúlia, informació i entrevistes. Benvinguts al Cubelles, tot un món.

0: I com fem regularment, avui dediquem una estona aquí a Ràdio Cubelles a parlar de consum, de casos concrets, de reclamacions, també donar consells, i ho fem en companyia de les professionals de l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor de Cubelles. I avui tenim amb nosaltres en aquesta secció l'Eva Mengual, encarregada de l'atenció al consumidor aquí a Cubelles. Benvinguda, gràcies per ser amb nosaltres.
1: Moltes gràcies, bon dia.
0: I també Imma Laborda, tècnica de consum de Cubelles, benvinguda, gràcies.
2: Bon dia, moltes gràcies.
0: I bé, quin és el cas que tenim doncs darrerament que ens vulgueu acostar aquí, que hagueu hagut de gestionar, no?, des de l'Oficina de Consum, i que volem acostar també avui als oients de Ràdio Cubelles?
2: Doncs sí, com ja sabeu, el que ens agrada és sobretot portar casos de consumidores i de persones consumidores d'aquí del municipi, i sobretot en el cas que quan hi ha un repunt de casos o hi ha alguna alerta, no?, com a vegades li diem, ens agrada dir-li a nosaltres. Doncs, malauradament, tornem a parlar d'un altre tancament de clíniques dentals. Vam viure farà uns anyets, no? Ara el temps passa molt ràpid, amb Dentics, i ara ha passat a Moral Studio. Tenim bastants casos. Ara, bueno, ja va passar ara fa un temps, no? Oi,
1: sí,
2: Eva?
1: Sí, sí. La diferència és que amb Dentics el van comprar, o sigui, Vitaldent va comprar certes oficines de Dentics, i les persones que estaven allà en aquelles oficines van acabar de fer el seu tractament. En aquest cas, sí que algunes de les persones consumidores que han tractat amb Oral Studio fins al final i han rebut informació i demés, els hi han dit que estaven a punt de fer una compra i que serien els nous que s'encarregarien de fer i d'acabar els seus tractaments, però això no ha passat. Així que ens trobem en una situació difícil, perquè tenim uns consumidors, en el nostre cas del nostre municipi, doncs que tenen coses personals molt importants, com un casament.
2: Ja,
1: ara el juny, i no tenen, bueno, estan tenint problemes amb els seus implants i no tenen la boca acabada.
2: Ja,
0: aquí s'han quedat penjats, no?
1: S'han quedat penjats, sí, no? I a sobre, estem en el punt de que encara ells han de reclamar, perquè en el cas de que sigui un finançament, reclamen a la financera perquè parin de pagar i els hi tornin tot allò que li han pagat a Oral Studio, però encara estan en aquest punt de que les financeres han de respondre. Per tant, estan en aquest punt que no tenen diners i han d'anar a buscar-se la vida per acabar el seu tractament, com ara aquesta persona que us comento, no?
0: I quin és el paper que pot donar l'OMIC en aquests casos, doncs?
1: Doncs l'OMIC, quan es trobin que la financera, i estem parlant, després farem un resum, no?, de les situacions, però en aquest cas, quan es trobin que la financera els diu que no els retornen els diners, és quan nosaltres podem intercedir, podem mediar i demanar a la financera que sí que, bueno, que s'avingui a tornar-los els diners. Mm-hmm. Aquesta seria la nostra part, però ara per ara no podem fer res més.
2: Bueno, més que res, sobretot és la gent que, si algú ens està escoltant, però bueno, tots els que han estat afectats, jo crec que deuen haver vingut ja gairebé tothom, perquè són casos, però sí que això és una alerta que ara diem també per justament si algú està en un tractament o ha de començar algun tractament, perquè tinguin sempre en compte totes les, bueno, no, les coses, el que s'ha de tenir en compte. Aleshores, o si li passa això, sempre ha de recopilar tota la documentació relativa al contracte, uh-huh, que s'ha de demanar. Jo no sé si això és una de les coses, no?, de quan vas a qualsevol centre, oi,
1: sí,
2: que no, tu vas i te'n vas, i no demanen mai còpies de res, després et canvien la mútua, et canvien el centre, et canvien, i has d'anar buscant aquest historial mèdic, que és el que més, a més el que recordo de les altres vegades, i no sé si ara també, o si m'ho pots dir tu, Eva, el que més els hi costa justament és que si la clínica ha tancat, demanar aquest historial, perquè així com amb Dentics tenien altres obertes i els hi dèiem, doncs mira, vés a la de Vilafranca, aquesta encara està oberta i té les dades, doncs ara tenen, com ha dit abans, no? Primer, que no tens el servei acabat. Sí que és cert que si una financera és un crèdit al consum, per tant, és un crèdit que donen per un servei que s'ha de prestar o que s'ha prestat, Per tant, si el servei o no es presta, o no es compra aquell bé, o no es té, aquests diners s'han de retornar. I es retornaran.
1: No s'ha fet efectiu.
2: O, exacte, no s'ha fet efectiu. Es retornaran o es deixa de pagar. Això segur, i sempre, això sí que ha sigut així les altres vegades. Però clar, tot aquest temps d'incertesa, bueno, el que estem sobretot nosaltres és perquè la gent ho sàpiga i perquè que sàpiguen on estem i que vinguin, no?
1: Sí, en relació al que deies de si la clínica no els hi facilita la documentació, o bé perquè els senyors no la van agafar en el seu moment, o bé perquè s'han donat compte de que han tancat i ara no tenen on anar, on acudir, no? Doncs sempre poden fer una reclamació a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. Aquí podrien reclamar doncs els contractes, els pressupostos, les factures, els comprovants de pagament, en fi, la història clínica.
2: I perquè el que també tinc el dubte, en aquest cas jo crec que no afecta, però sempre hi ha aquest, perquè una cosa molt important que hem de dir és que des de Consum no tractem, no ens tractem perquè no podem, no? És, el codi no ho admet, són tot qualsevol tema de negligències mèdiques o casos que ens arriben, no? Aprofitem, ho dic perquè com estem en tema dentistes, sí. No? Doncs no m'ha quedat bé, això és estètic, no és estètic. Clar, hi ha sempre la figura, per això sempre diem que busquin a gent col·legiada, no? Per fer-se qualsevol habilitat, perquè sempre hi ha el col·legi odontològic o el col·legi de metges al darrere. Perquè no sé si en aquest cas, si saps tu si responen o no han respost amb aquest tema de tancaments, és que no entren aquí, al col·legi. Només entren si s'ha fet bé la feina o no, però no, que és una llàstima en aquest cas, que justament si estàs col·legiat o agremiat, que poguessis tenir aquesta força al darrere, no? Això és una reflexió meva que penso moltes vegades, que la gent se sent, ostres, tu vas amb un metge i li dones la teva confiança i està col·legiat i té un gremi al darrere, doncs que haurien de donar aquesta resposta i vetllar perquè qui està fent la feina la faci com toca, no?
1: Sí, bueno, però ja seria una perspectiva diferent a la de Consum. Nosaltres aquí ja no podem entrar, però sí en el tema de, com bé deies abans, és un servei que no s'ha acabat i per tant no és efectiu.
0: Sí que de vegades anem parlant, no, de danys i perjudicis, no? Que ja no entraria dins de Consum.
1: Codi Civil.
0: Però clar, la gent ho entén, no? Clar, però com que no em van portar això temps, jo a conseqüència d'això he patit o he perdut aquell vol, o no? I de vegades n'hem parlat amb altres casos. Fins aquí no hi arriba ja Consum.
2: No, recomanem el servei d'orientació jurídic. Si és menys de 2.000 euros, com a mínim és un judici verbal i no cal advocat ni procurador, però els danys i perjudicis, el més important sempre és que les reclamacions que fem des de l'Oficina de Consumidors de Consum han de ser quantificables i mesurables, no? És a dir, jo he pagat tant o el pressupost deia això i no estàs complint segons el que et deia el paper, no? Quan ja entra en qualsevol altre aspecte, i que en aquest cas danys i perjudicis, està bé que ho diguis perquè és una cosa que ens posen molt a les reclamacions i nosaltres diem. Hi ha reclamacions, sí que és cert que nosaltres no tramitem, però que sí poden, sí que pot venir la gent com a consulta.
1: Exacte, sí, sempre que podem ajudar, doncs els hi donem tota la informació que tenim. I així, doncs, fem un resum de les situacions que es podrien estar trobant les persones consumidores.
2: En aquest
1: doncs,
2: cas concret,
1: en aquest cas concret, perfecte. O sigui, podria ser que la persona ha anat i ha pagat tot, o bé amb targeta de crèdit, o bé ha fet una transferència, bueno, com sigui. En aquest cas, ara mateix encara no els podem ajudar nosaltres, vale? Com l'empresa ha tancat i està aquí en aquest impàs de si hi ha un concurs de creditors, no es pot fer res, o sigui, s'han d'esperar que realment hi hagi un concurs de creditors i llavors es podrien posar en contacte amb l'administració concursal. Aquest seria el punt. Nosaltres podem ajudar aquella altra gent que ha pagat o bé una part en efectiu o que ja està pagada, i sobretot nosaltres podem, bueno, una part en efectiu després finançada, doncs la part finançada. És aquí on entrem.
2: Sí, bueno, la part de creditors sí que podem, en aquest cas, la gent que ja ens ha vingut a fer les reclamacions, i a part doncs també aquí es pot consultar també amb xarxes o per internet, que ja informarem si s'ha de fer la reclamació en aquest cas a l'administració concursal, doncs com s'ha de fer, de quina manera. Això sí que les altres vegades doncs els hi donàvem les adreces i els hi deien de quina manera ho podien fer.
1: Sí. Sí, sí, però bueno, que ara mateix no tenim aquesta informació, que està una mica...
2: Sí, bueno, ara mateix parada. Perquè estem en el bypass, però això ja anirà evolucionant. Ara més que res, és, l'important és que el del tema de l'Agència de Protecció de Dades, de la història clínica, que això és important, perquè uh-huh. això és una de les coses que més els hi costava, que si hi ha una entitat financera, doncs que primer que facin ja la reclamació a l'entitat financera, perquè no?
1: Bueno, sí, el pas prèvia... seria primer fer la reclamació a l'estudi, i esperar aquests 30 dies, com això no es pot fer, doncs directament per quan hi ha una financiació a l'entitat financera i esperar aquests 30 dies perquè els donin una resposta, i si és desfavorable o no els hi responen, doncs és quan poden venir a consum i nosaltres iniciem la mediació.
2: Exacte.
0: Molt bé, en cas que hi hagi cap dubte, no? Que no hagi quedat respost, també recordem, no? Que es poden dirigir a l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, es podeu donar les dades bàsiques per si algú necessita doncs, posar-se en contacte amb vosaltres, com ho poden fer?
2: Doncs sí, que estem els dimecres sense cita prèvia, directament de 10 a 1, estem a Passeig Verdagí número 12, després ens poden enviar també a consum@cubelles.cat o trucant directament amb el telèfon de l'Ajuntament, o també tenim un telèfon que és en aquest cas de WhatsApp, perquè a vegades la gent doncs, té informació, se sent més còmoda, que és el 677 15 03 92, i a part dels dimecres, si algú necessita atenció un altre dia, sí que ens poden trucar o ens poden enviar un correu i podem fer-ho fora d'aquest horari, fem cites prèvies després en funció de quan que ens demanin.
0: Doncs Eva Mangual i Malaborda, professionals de l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, moltes gràcies i fins la pròxima, que vagi bé.
2: Gràcies.

0: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
1: Ràdio Cubelles.

0: I tornem una setmana més a la secció Descobrim l'etnobotànica. Avui amb Sílvia Isamat. Aquí tenim a l'altra banda del fil telefònic per apropar-nos a aquesta secció aquí a la ràdio. Sílvia, bon dia, benvinguda.
1: Hola, bon dia, què tal?
0: Perfecte, Sílvia. Explica'ns una mica el tema d'avui. Quina planta has triat per tal de doncs, explicar-nos des de l'origen del nom a les propietats d'aquesta planta?
1: Doncs mira, avui portem un arbre molt típic aquí al Garraf, que el trobem a tot arreu realment, que és el garrofer. I després bueno, el seu fruit, no?, que són les garrofes, també molt conegudes per aquí entre tots. Llavors, bueno, el nom científic és molt curiós perquè és Ceratonia siliqua. Llavors, Ceratonia etimològicament doncs, ve perquè els fruits tenen forma com de banya, val? Tenen forma de banya, i després siliqua perquè, bueno, aquests fruits, a part d'aquesta forma que tenen de banya, doncs són com si fos una llegum, val? Que dintre té les llavors, també per tots conegudes. Després és un arbre és un arbre realment amb moltes propietats, no?, i amb moltes històries així mitològiques, no?, molta història, i per exemple, no?, ja és conegut entre els àrabs que el van fer servir per tractar l'epilèpsia. El que passa és que aquest ús no està reconegut, era un ús antic, però no s'ha demostrat. Val? Després també és un arbre que es coneix perquè la mesura que coneixem avui, no, com un diamant, no, que té, jo què sé, doncs, 3 quilats, 4 quilats, doncs aquest nom de quilats prové de... O sigui, aquesta mesura era la mesura que era el que pesava una llavor del fruit del garrofer. O sigui, aquest fruit pesava un quilat. Llavors, així es va anomenar aquesta mesura, vull dir, cosa també molt, molt curiosa. Sí. Després també és un arbre que també se'l va anomenar com a pare Sant Joan, perquè diu la llegenda també que Sant Joan Bautista doncs, només menjava... els fruits d'aquest arbre. I llavors, bueno, també se li va posar aquest nom, així com a curiositat. Després, si ens anem una mica més a la botànica, és un arbre que pot arribar fins a uns, més o menys, no, 10 metres d'alçada, i és un arbre que conserva les fulles tot l'any. Llavors, no, a mi sempre el veiem verd, no? I després també no tenim l'època que està fent el fruit o també l'època que està florint. Llavors, quan està en floració, aquests, no, les flors adopten com una forma com si fossin uns racins, no? És com si fossin uns raïmets petitons, no, que van caient. Després també tenim arbres que són femelles i després, no, que fan aquestes flors, i després arbres mascles que no donen fruits. Llavors, bueno, és necessari que hi hagi el mascle i la femella junts, no, perquè es doni aquest fruit. Després, aquest fruit, no?, ja el coneixem, no?, que és allargat, no?, allargat és, no?, és apretat i té aquesta forma així una miqueta com de banya. I després, no?, com a composició d'aquest fruit, no sé si algú de vosaltres l'ha mastegat alguna vegada, no?, l'he fet una mossegada, doncs és una miqueta dolç, val? És un fruit que se'l mengen molt els animals, no?, els burros, no?, les cabres també, les vaques també se'l poden menjar. Si té un cert sabor dolç, no? Vull dir, habitualment o actualment s'utilitza molt, no, la farina d'aquest fruit, que és com que es fa servir també doncs, per fer xocolata, no?, que és que fan pastissos com... A veure, és com un succedani de xocolata. A l'època de la guerra s'havia, no?, hi havia molt fam, doncs s'havia fet servir molt aquest fruit, la gent se'l menjava. Val. I després també, doncs, és curiós, no?, aquest arbre, perquè té les dues parts, o sigui, l'escorça, si tu fas una infusió d'una part de l'escorça, és astringent, i en canvi el fruit és laxant, vull dir que té com les dues parts. I després... També, per exemple, a farmàcia, no?, trobem doncs, algunes composicions, no?, alguns medicaments que contenen aquest fruit que es fa servir com a laxant. Vull dir, realment és un arbre que la indústria farmacèutica el busca molt doncs, per fer aquests medicaments, no?, perquè tenen molts mucílags i això fa, no?, que ens ajudi a evacuar. Després també també l'utilitza molt la indústria cosmètica, val? També perquè té com una, té una goma, val? Que es fa servir molt per fer també preparats cosmètics. Val? Llavors, diuen que el fruit verd és un antifúngic molt potent, clar, a tot tenir les ganes de menjar-te el fruit quan està verd. Val? Després, quines contraindicacions hi ha amb la farina aquesta, no? Que moltes vegades avui es fa servir una mica com el, no, entre cometes, que diuen el superfood, no? Que són aquests menjars energètics, no? Que la gent, bueno, no ens fa servir, no? Doncs aquestes farines, no? Que a vegades ens les posem amb aquestes llets vegetals, doncs tenen una certa contraindicació perquè impedeixen que s'absorbeixin tant sucres com a, com a lípids. Per tant, si hi ha algú que és diabètic i està consumint la farina de garrofa, pues realment ho ha de comunicar al metge perquè li hauria d'ajustar la dosi de tant d'insulina, no? O sigui, via oral com punxada, val? Perquè pot haver alguna contraindicació. I també, si hi ha algú que tingui obstrucció intestinal, no està recomanat a l'ús d'aquesta farina, o sigui, per via, no, per via interna, vull dir que, su, no, que es facin una, es posin la pols amb aquesta llet i s'ho beguin, val? No està, no està, contra, està contraindicat. Després, aquesta, bueno, aquesta goma, no? Aquesta, que se li diu garrofil, no? També es pot fer servir a la indústria alimentària, no? Com a estabilitzant, val? Llavors es fa servir al gelat, no? A les salses, bueno, s'ha fet servir aquesta, aquesta goma. I això una mica, no? Doncs com a resum, no? És un arbre que realment el nitrogen que tenim a l'atmosfera és gràcies a... Bueno, a veure, gràcies, tampoc vull generalitzar, però aquest arbre llença molt de nitrogen a l'atmosfera, al garrofer. Llavors, se li ha d'agrair, no? Aquesta funció que fa de forma ecològica, no? D'eliminar molt de nitrogen, per llavors, bueno, estar... el seu procés i és bo, val?
0: Doncs molt bé, Sílvia, hem fet un repàs, no?, a tot plegat. No sé si ens deixem alguna cosa més sobre el garrofer que ens vulguis destacar.
1: No, bueno, sobretot això, no?, que anar en compte, no?, la gent que en aquesta farina de garrofer, no?, que la trobem a tot arreu. Doncs anar en compte de no, vull dir, o la pots consumir ocasionalment, però no habitualment si tens, no, algun d'aquests problemes, per exemple, com, no, si ets diabètic, s'ha d'anar en compte.
0: Molt bé.
1: Tot és la dosi, no, que consumim.
0: Sí, sí, sí, hem d'anar insistint en això. Hem parlat, doncs, del garrofer, de la Ceratònia siliqua, aquest nom que sí. També ens explicaves la seva procedència i tot plegat. Sí. Sílvia, no sé si hi ha alguna cosa més a remarcar sobre el garrofer, si no, ho deixaríem aquí.
1: Sí, ho deixem aquí i la setmana que ve tornem amb una altra espècie.
0: Perfecte. Doncs Sílvia Isamat, gràcies per aquesta secció que ens apropes cada setmana aquí a la ràdio, aquest Descobrim l'Etnobotànica. Fins una altra. Adéu-siau.
1: Vinga, moltes gràcies a vosaltres.
2: Ràdio Cubelles.
3: Un vespre quan l'estiu obria els ulls

0: one for the people there.
1: Molt bona tarda, aquest setè programa de Piles al Vent. Estem amb els meus col·laboradors de sempre, el Nogui.
2: Hola, bones.
1: El Jordi Lora.
3: Molt bona tarda.
1: El Nil Sánchez.
4: Com va?
1: I amb la nostra convidada d'avui, tenim a la...
3: A la Paula Martínez.
1: Gràcies. Amb aquest calor ja no puc pensar, se'm faig gran, em faig gran.
5: Bona tarda.
1: No em sortia el nom, ja. Bona tarda, Paula.
2: De fet, parlant d'això que estaves dient...

0: Bravo, bravo. Moltes gràcies.
1: Els dos sacs de vida.
2: Abuelo.
1: El dos petito.
0: No sóc el més gran de la taula, també he de dir.
3: No ho ets, però sembles.
0: Això és la seva veritat.
4: No, no, no ets tu, Paula, no ets tu, Clic.
0: No. I tenim a la Paula, que ve convidada com a pinya i ens explicarà la posició de contrafort.
5: Sí.
4: Bon dia, Paula, què tal?
5: Bon dia. Bon dia.
0: Bueno, començarem sempre amb la dinàmica del nostre programa que segueix habitualment, que tenim el noi i et farà les típiques preguntes al principi una mica perquè els oients et coneguin i sàpiga una mica més de tu. Són preguntes... Tothom té por a les preguntes del noi. Més a les preguntes del noi que a les nostres. Llavors, sí. Et deixo ja amb ell i que entra en el circo romano.
1: En veritat, no són perilloses. Les perilloses no. Són després quan comencem a parlar.
0: Sí, no, això és veritat.
1: Però són gracioses.
0: Sí, però la gent té més por aquestes que les altres.
1: Sí, la veritat és que sí. Sense, no perquè no saben què dir.
0: Clar.
1: No tenen clar. Bueno, al principi, per començar una mica a saber com ets, voldríem saber de què treballes o de què havies treballat o que estàs estudiant. ¿Vale? I si això es pot ficar dintre del sí, món dels sí, castells.
5: Sí. Sí, sí. Jo, mira, estic acabant la carrera de psicologia i això s'hauria d'aplicar molt al món dels castells perquè al final és un grup gran de persones i no és fàcil de gestionar. I també treballo com a mestra a una acadèmia d'anglès amb infants de diverses edats, el qual també es podria aplicar bastant a, pues, això, a la gestió de grups.
1: Com implicaries la figura d'un psicòleg dins d'una colla? Ostres. Faries com a l'aula que hi ha un psicòleg que pogués anar a parlar o que tingués una, com a tal, una sessió amb la colla en general?
5: Sí, jo crec que podríem fer com tant sessions generals per poder parlar amb tots, de dir pues, què està passant, poder resoldre conflictes que a vegades sorgeixen perquè són grups molt grans de gent molt diversa i pues, quan hi ha casos pues, puntuals, jo que sé, alguna caiguda que algun nen li ha agafat por o alguna cosa així més puntual, també poder parlar amb aquesta persona directament i poder abordar pues, aquell petit inconvenient que hi hagi sortit.
0: Jo de fet aquí no m'hi tallo, que l'altre dia criticàvem el programa amb Quarts Amunt, que si no ningú l'ha escoltat està a la web de Radio Cubillas i a Spotify, criticàvem molt els castells de Vilafranca. Però els castells de Vilafranca tenen la seva pròpia d'esto de psicologia, tenen psicòlegs contractats i, a part de fisioterapeutes, nutricionistes i tal, però tenen la part molt important que són els psicòlegs.
1: Això crec que em dona un punt a favor per una pregunta que farem l'última, ¿vale? I que espero que avui el Pol no me la robi, que me la va robar l'última.
0: No, un callo.
1: Ja, vale. I de què volies treballar de petita, si ja per curiositat?
5: Hòstia, jo crec que de petita deia que volia ser mestra. Però no tinc paciència per aguantar tants nens.
0: M'està passant el mateix.
1: Vale, ara més, a nivell casteller,
5: vinga.
1: Quin és el primer record casteller que tens? Vull dir, deixa'm que m'expliqui, no la primera vegada que vas veure castell, sinó la primera vegada que vas dir, hòstia, això em crida, em transmet un sentiment, jo vull fer això.
5: No ho sé, jo fa molts anys que jo li deia a ma mare, mama, és que jo em vull apuntar a castells, i em va dir que no. I pues, quan vaig tenir l'edat i el temps vaig dir, bueno, pues ara sí, perquè no em pots dir que no.
0: Jo dic com la majoria de mares, mentre la meva, que em va dir, no,
4: a mi la meva no em va deixar fins que el David Roldán, cap de pinyes, em va dir, dimarts vens assaig, i així va ser, dimarts sí, vaig sí. Anar assaig.
1: Primera vegada que no va ser l'Àngel, eh?
0: Sí.
1: Per seguir per aquí, què et va d'entrar al món dels castells?
5: Què?
1: Pues què va ser?
5: Que, no sé, el món de la cultura aquí popular, jo faig moltes coses aquí, pues és inevitable conèixer que hi ha una colla i al final pues, no sé, si t'agrada la cultura del teu poble i t'estimes Cubelles, és una manera més d'estar implicada i pues, em sembla un, no sé, és genial formar part d'un altre grup i de poder fomentar la cultura popular del nostre poble.
1: Molt bé. I ara passem a les quatre preguntes, a les que fan por.
0: A les que tothom li té por, sí.
1: És el moment exacte de començar la diada.
5: Vale.
1: Només tens un mocador. On te'l poses? A la mà dreta, a la mà esquerra o a la faixa?
5: A la mà dreta, perquè porto pulseres que no em puc treure i així doncs no em faig mal.
1: Vale. Si fossis un gelat, de quin gust seria?
5: Hòstia, de xocolata, que és el meu preferit.
1: Vale. Dins el que és tota una fauna d'una colla castellera, quin animal series?
5: Animal, eh? Un elefant.
1: Per què? Algun sentit?
5: Pues perquè són grans i aguanten moltes coses.
0: Molt bona aquesta, okay. Bona reflexió.
1: I la mítica pregunta. Quina pedra series?
5: Una sedimentària.
1: Una sedimentària,
5: sí,
1: per
5: perquè,
1: què?
5: Sí, no, perquè si les persones ens anem fent pues, de tot el que ens passa a la vida, que és una mica com aquestes pedres.
1: Jo crec que és la resposta que dona tota la gent en general, però amb diferents pedres, eh?
0: Sí,
1: sí. I ara toca la part de la pregunta que van deixar els últims convidats. Van ser quarts amunt, vale? Sé que te la podies preparar perquè la sabies, la teníem ja pujada. No sé si t'has preparada, però...
5: Tinc dues opcions de resposta.
1: Ok, vale. I, no me recordo exactament com ho van dir, però era... Si poguessis treure de graella, ja sigui de tele o de ràdio, un programa casteller, quin seria i per què?
5: Jo crec que trauria quan fan especials en ràdios públiques o canals de tele, especials per fer diades concretes, perquè al final ja tenim pues, molts podcasts i molts programes que es dediquen únicament a això, i aleshores pues, per treure-li visibilitat a aquesta gent que realment s'ocorre i que tenen com més coneixements de castells, no cal, saps?
1: I l'altra resposta que tenies preparada, quina era?
4: Ah, digue-la,
1: quina era, quina era?
5: Pilars del vent.
0: Perfecte, si no ens ha fet fora ja, jo crec que costarà bastant que ens facin fora després del programa de Quarts Amunt.
4: Jo crec que seguirem per bastant temps, eh?
0: Jo crec que sí. Ara la primera...
5: Que està bé la gent.
0: Sí. La primera pregunta que faré és... Castells, tradició o... No, Gui, te la deixaré tu.
1: El mato, t'ho juro que et mato.
0: Te la deixaré tu per més endavant. No, la primera pregunta és... Tu vas entrar a... Vas entrar a la colla, vas dir perquè ja vas ser gran, ja podies decidir, volies entrar per la cultura i tal. Vas entrar amb quin objectiu a la colla?
5: Pues no sé, m'anava a fer castells i pues jo sé, vaig i el que surja.
0: I en quin moment et van dir, qui va ser la primera persona que et va dir, hòstia, ara estàs fent de contrafort. Qui va ser la primera persona que et diu, vinga va, vés a provar això, jo crec que t'anirà bé per tu, ajudaràs a la colla a aquesta posició per qualsevol cosa?
5: Pues no ho sé, no sé si va ser tu. Potser no.
1: No sé, jo et diria, havies fet de contrafort abans d'aquest any?
5: És que jo havia fet, però m'havien anat rotant bastant, saps? Sí. I recordo haver fet, pues això, diverses posicions en aquest sentit, però com així de dir, pues et quedes en aquesta posició, crec que va ser aquest any.
1: Sí. Jo diria que vaig ser jo, sí, perquè em va molt còmode. Vull dir, no em molesta, estic bé, arribo
5: no,
1: bé al
5: segon. No, però
1: estem perfectes. Sí. No em dona ni el cabell, quedo per sobre, exacte.
0: Perfecte. I sempre una pregunta que sempre li faig a la gent que ve, els convidats de castell, no parlo de Quarts Amunt i tal. Per tu, quina és la teva importància dins de... Per la gent, alguna persona que no sàpiga fer de què són els castells o què és la pinya, quina és la importància del contrafort en aquest castell?
5: Bueno, al final jo crec que és clau en donar suport al baix, perquè al final una persona sola no pot aguantar tot el pes, i jo crec que si pots ajudar a portar aquesta estabilitat, doncs que és molt important, perquè si no hi ha pinya, no hi ha castell. Si la pinya no és segura, per molt que tinguis un tronc fortíssim i un tronc que pogués tirar castells molt alts i de molta gamma, la pinya és qui els aguanta. Aleshores, o tens gent preparada que sàpiga fer-ho, que se'ls hagi explicat com fer-ho i que realment ho hagin practicat i estiguin còmodes amb aquesta posició, o no pots tirar castells.
0: I l'altre dia la Olga ens explicava gràficament amb la possibilitat de dins de la ràdio, no? Ens explicava gràficament com són les closes, que ens deien que eren pues, com una closa real, de les antigues que es posen aquí sota la xeia i tal. Com explicaries tu què fa un contrafort? No, com es col·loca, què ha de fer?
5: És com si fossis pues, una abraçada al conjunt de baix i crosses per poder pues, deixar-ho més estable.
1: No, jo anava a portar el que ha dit abans, que és no és un missatge només en general per algú que no ha fet castell, és un missatge general també per tots els tronquetis que hi ha al món casteller.
0: Ja està, una altra pulleta que em tira, no et preocupis.
1: Bueno, si te l'has rebut quedar per tu, era per
0: tu. No,
1: si
0: és que m'has mirat, avui no hi ha càmera. Avui tens l'avantatge que no hi ha càmera.
1: Estic parlant amb tu, t'estic mirant directament. Que vols que miri la pantalla de l'ordinador? No.
0: Tens el nit també rient-se, nien, vols dir alguna cosa?
1: És un missatge per tots els tronquetis.
2: Té raó.
1: És un missatge per tots els tronquetis. Sense pinya no hi ha castells.
0: Sí, però després sóc el primer que jo baixo... Moltes gràcies, pinya. És que
4: això ho diem sempre, tant el Pol com jo.
0: És manual perquè diu això, gràcies, pinya.
1: A veure, és que saps qui tens darrere, saps qui tens als costats, i la frase és gràcies, pinya. No, gràcies, no, que m'has aguantat bé, gràcies, Josep, m'has aguantat bé pel costat perquè t'ha fet patir. No, és gràcies, pinya. Lo que estàs aquí que trepitjo.
0: Home, clar, és un conjunt de gent, la pinya és un conjunt de gent.
4: Vosaltres heu reivindicat molt que vosaltres treballeu en conjunt.
2: No. Aquí tenen raó.
0: Tu sol,
2: sí, la pinya és una.
0: Tu sol com a primeres no treballes.
1: Sí, però quan tu estàs de segon i necessites ajuda, no dius pinya més, eh? Dius dreta i si saps qui està, dius el nom directament.
0: No, de fet, jo intento no parlar. Perquè no m'agrada que em toquin, llavors.
2: Bueno, aquí tenim un cronòmetre que ens va mirant, ens va donar una mica el temps, i és el primer cop que en els 10 primers minuts no s'ha parlat de que l'Àngel Moreno va incitar a fer els castells.
4: Qui va ser?
2: Com és això possible? Qui va ser qui et va ensenyar el primer cop un castell? O qui et va dir quan vas entrar per la porta tu faràs castells o et va donar la faixa?
0: Jo crec que més la pregunta hauria de ser per què no va ser l'Àngel?
5: No, jo crec que la primera persona que em parlava a mi de fer castells i tal, no sé si va ser el Jordi Sancho, que jo els coneixia d'abans, em deia vine a provar, no sé què, aleshores un cop em vaig acostar i ja l'Àngel sí que em va dir has de venir, i aleshores aquest nen, el Jordi aquí, que... Bueno... no sé, calla, i aleshores
4: dir,
5: pues, també...
4: Què vol dir, bueno? Què vol dir?
5: Vol dir que tu ets intens amb el que t'agrada, aleshores, pues bueno, també vas incitar i... I jo ho tenia molt clar, jo ho vaig dir, que jo quan acabés el pobillatge entraria aquí, aleshores, dit i fet.
4: Clar, va fer el que jo hauria d'haver fet, i no vaig fer, que era esperar-se aquells dos anys de pobillatge, que van ser dos anys molt intensos, i a mi em va coincidir un any de tot, i ella va ser llesta i va esperar fins a caducar el pubi, i aleshores vam començar. Però la Tere també ens va incitar molt.
5: La Tere
4: perquè
5: també
4: ens agafava molt, o sigui, estàvem vestits d'hereu i pobilla.
5: Mm. Fent pinyes, hi ha fotos,
4: balcó,
5: jo crec.
4: I ens deia, baixeu, que us heu de posar a pinya.
5: Sí, de fet, mig desvestits, traient-nos el que fos perillós per poder ajudar, sí.
0: Ja que aquest programa parlem de castells, però també m'agradaria, perquè també és un tema, parlem molt de que cultura, tal, la tradició cultural d'aquí a Catalunya, no és un tema de castells, però què és el pobillatge? Ho deixo una mica per sobre perquè la gent també ho sàpiga. Perquè és una persona que, per exemple, sé poc. Per això de Vilanova, i Vilanova sí que fa molts anys tenia, però és que últimament, des de fa 5-6 anys, està, només.
5: S'ha recuperat.
0: Sí.
1: Bueno, s'ha recuperat i una forma estranya. Sí. Perquè sí. Veus els pobillatges en general. Explica com és aquí l'estructura de pobillatge.
5: Però aquí bueno, pobillatges?
4: Cal remarcar que Vilanova, la primera pobilla a Catalunya és de Vilanova. O sigui, la tradició de Vilanova amb el pobillatge...
0: De fet, un dels nostres gegants es diu Areu i Pobilla.
4: Sí, sí.
5: Com a molts pobles, la parella gegant són l'Areu i la Pobilla.
1: Sí, però és com es deien els fills de casa.
0: Sí, no, sí, sí.
1: Sí,
0: però em refereixo.
1: El millor problema no és de cultura de Vilanova. El problema és de cultura, en general.
0: Però em refereixo que... Què fan ara, l'Areu i Pobilla?
5: És el representant cultural, saps, com que hereta aquest patrimoni cultural del poble i representa, pues, en aquest cas Cubelles, Vilanova, el municipi que tu representis, arreu de Catalunya. I pues, és això, bàsicament, sé representar i donar a conèixer el teu poble, les teves tradicions, la teva cultura. Mm.
1: Sé que no estem a castells, però m'ha agradat. Puc fer una pregunta també de pobillatge?
0: Sí, home, sí.
1: A part de... Ui, faré dos, vale? Una que explica una mica com s'estructura, si hi ha fadrí i aquesta, o hi ha pobilleta o com és, perquè sé que a Sitges, Vilanova, per exemple, funcionen diferent, aquí no sé exactament com va. I la següent, jo he escoltat molt a parlar de fer quilòmetres al món de pobillatge. Vull que em feu... Vull que m'expliqueu què vol dir això.
4: Vale, jo començo amb l'altre i l'altre, amb la primera i l'altre, i això, Paula. Aquí a Cubelles tenim 8 figures, que és pobillareu, que van ser la Paula amb l'Alejandro, que també és membre de colla, i dama i fadrí. I aleshores...
5: Que aquest any és la Maria Dama, que també és membre de la colla.
4: Sí, i l'any passat era la Marta Pineda, que també és membre de la colla.
5: És veritat. Oi, el fadrí de l'any passat era el Tomàs, que també va ser membre de la colla, i la seva mare.
4: I és el fill de l'Olga Llau, eh? I aleshores, a l'infantil, els quatre de la meva generació, o sigui, estem a Castells, que érem jo, la Leire, la Júlia Elvi el Pou, era Huet Pobilleta, sí. Faderinet i Dameta. I aleshores, cada dos anys aquí renovem. Sitges funciona molt diferent. Perquè
0: sí, Sitges mental, que com 50.000 o té un cada barri.
5: Sitges
0: entitat,
5: és Sitges.
0: O...
4: Sitges funciona cada...
5: No cal comentar.
4: Cada entitat té Areu i Pobilla. O sigui, per exemple, les joves Sitges, castellers de les joves Sitges...
5: No cal parlar de
4: tenen, tenen Pobilla i aleshores, entre totes les guestes, decideixen Areu i Pobilla de Sitges en general.
0: Perfecte. I ara l'altra pregunta,
1: que no és quilòmetres?
0: Jo no sé què és.
5: Tu tens actes en molts llocs molt diversos, aleshores pues has d'agafar el cotxe i has de fer molts quilòmetres per arribar fins allà.
1: Tu has fet molts quilòmetres al món del pobillatge?
5: Depèn de quin tipus de quilòmetres parli.
1: El que t'estic preguntant,
5: No, no tants, no tants.
1: Podem seguir amb els cartells.
0: Perfecte.
1: Ja que has dit... No, d'aquest no hem de parlar. Parlem. Vinga. Què n'opines de les colles properes a Cubelles? És a dir, Bordegassos,
5: Sitges... Ah, no, deia el respecte de pobillatge, eh?
1: Ah, bueno, però en general...
5: Però en general, pues em sembla que està bé i està bé com que ja pugui haver aquest toque de pique, de, pues, això d'incita també dins de que sigui sana, saps? que al final molts cops ens quedem només en això i podríem com col·laborar molt més els uns amb els altres, ajudar-nos més, i no ho estem fent pel simple fet d'aquesta rivalitat, saps? Que poder, doncs, estar bé fins a cert punt, perquè al final tots podem aprendre de tots, i ni uns són tan buenos ni els altres són tan malos, aleshores pues es podria aprofitar més aquest, que hi hagi com aquest teixit casteller tan proper a nosaltres.
0: Perfecte. L'únic que no he volgut, no he volgut dir que Sitges i Bordeus es porten com el cul. No, no he volgut dir, ho dic jo ja, es porten com el cul i no s'ajuda entre si.
4: Porten fatal.
0: Molt malament. De fet, era en diada, si no m'equivoco, la setmana que ve, no l'altra, al Serrallo.
4: Un altre cop les cares. I quan pengen els cartells de les diades i actuen amb els altres...
0: Això fa només la Jove de Sitges.
5: Però això és una falta de respecte, que és el que no hauria de passar al final.
0: De fet, això ho fa la Jove de Sitges i les Joves de Baix. Ja està. No, que els cartells posen, quan actuen, per exemple, la Jove de Sitges actua amb Escardats i Bordegassos, posa Escardats, Jove de Sitges i la Colla Veïna. O una altra colla.
5: Bueno, no, no... bueno. Poder-se ajudar i poder tenir més bon rotllo, sí, i ajudar a créixer la colla és bastant tonteria fer això.
0: Sí, però jo he parlat amb molta gent d'altres colles.
1: Pol, per què un altre exemple que has posat sempre de ser Escardats, Pol?
4: Què opines d'Escardats, Pol?
0: No, perquè va ser la diada que van tindre...
4: Obrim aquest meló, Pol. Què opines d'Escardats?
0: No, jo no va dir això de que la rivalitat de les colles de veïnes, Sitges i Vilanova, els ha servit per créixer moltament. O sigui, la Jove Sitges està fent castells de 8 més regularment i Bordegassos igual. O sigui, els ha servit per això.
1: Seguim per aquest camí, ja que estem parlant de Sitges-Bordegassos, que són colles amb castells molt grans. Sí. Tu com creus que... O sigui, creus que canvia molt en un castell, a la nostra escala, per exemple, de 6 o de 7, està de contrafort?
5: Depèn també de si és un baix que ja ho ha fet més vegades, si està més o menys preparada aquesta persona, saps? Potser sí que necessites, pues, això, donar-li més pit, ajudar i recolzar més a que no pateixi, perquè al final és una persona que està aguantant molt i la teva feina és ajudar que no pateixi. Però potser sí, perquè al final, pues, és un pes afegit i no és poc pes, saps? Perquè no són 10 quilos, aleshores sí que és diferent.
1: Això que has dit ara de donar pit, crec que és una frase molt típica que tothom sap, que és molt castellera, que sempre s'escolta, el donen pit, no sé què. Com explicaries que es dona pit? Perquè no és només en pujar cap al davant.
5: No, no.
1: Com ho explicaries?
5: Sí, jo ho penso, saps, com si tu fossis una paret i aleshores has de recolzar-te mínimament, saps, com fer força cap endavant, però sense moure't ni moure, ni empentar, saps? És trobar aquest punt d'equilibri de no em puc moure, perquè no ens podem moure, però li dono amb la força just el que necessita. La clau és estar enganxats per poder apretar el que necessita, però només això, no empantada més per llançar ni...
0: També preguntem sempre, semblen preguntes que fem a tots els programes, que són preguntes importants perquè tots els programes tenen la base que és els castells, i ja ho veurem després, ja ho respondre a la Paula, però tenen una part d'activitat física. Llavors, tu creus que has d'estar mínimament preparat físicament, has de tindre alguna mena de preparació física per fer de contrafort? Si no, necessites més força, menys força?
5: Bueno, evidentment no pots estar sentat tot el dia al sofà i plantar-te aquí, perquè necessites un mínim de força, però no crec que sigui de les posicions que requereixen, pues, estar més en forma física. És estar sana.
4: Vale, jo ara anava a canviar molt de tema, si us sembla.
0: Sí, home, sí.
4: Ara parlem una mica més d'emocions. Quin és el castell fent de contrafort que més t'ha emocionat per, no sé, però no em diguis un 3 de 7, no, digue'm el 3 de 7 a no sé on, o el 5 de 6 a no sé on.
5: Jo crec que quan vam fer el 3 aquí a casa aquest any.
0: El primer, el segon?
5: Aquest any, el primer 3 de 7.
4: Hem fet dos, ja, és que som molt pros.
5: I hem fet
4: dos? Tu no estaves al...
5: Sí. Ah, doncs pues el primer, perquè el segon no estava bé, doncs ja deia jo que no... El primer set aquí, E3 aquí a casa va ser maco, perquè al final no és el mateix. I és com, bueno.
1: I ara aprofito de... Això ho havíem parlat amb altres posicions, amb baix, amb crosses, amb agulla, i aquest és com l'últim que falta al pack de baix. Et preguntaria aquí, com és la comunicació allà baix?
5: Jo crec que parlem bastant, fins i tot potser massa de vegades, que... Els assajos està bé parlar-ho tot perquè quadri, però hauríem de, el pack que quadrem a l'assaig, saber-lo portar a plaça sense haver d'estar-nos 3 minuts allà parlant de mou-te aquí, mou això, endavant, endarrere, obrim, tanquem, perquè al final és gent pues, bueno, que la temporada de Castells fa calor i allà baix apretats, sí, pues no és que sigui còmode. Aleshores, la comunicació està molt bé, però penso que fins i tot és massa, que hauríem d'aprendre a muntar-ho clarament i parlar lo mínim.
0: La Zazu i la Núria ens parlaven més de comunicació verbal, ens parlaven de comunicació física.
5: Ah, aleshores bé. Jo crec que sí, vull dir, ja saps el que has de fer.
0: Tu com creus que és aquesta comunicació?
5: Ja saps el que has de fer i si necessites alguna cosa, de seguida ho notes i jo crec que és molt bona.
0: Perfecte.
1: Tu ets més de... O sea, sabem que hi ha l'agulla sempre, que l'agulla de normal va cantant al castell. Tu ets més de saber com va el castell o d'estar fent el teu treball i quan descarreguin ja ho haurem descarregat i escolto la gralla?
5: Jo normalment m'agrada saber com va el castell, però sí que és veritat que si és algun en particular que estem patint més, em concentro i no, o sigui, és que no m'entero ni de les gralles.
1: Això és una altra cosa que també m'agrada molt a mi parlar. Jo hi ha un moment sempre en el castell en el que no sóc conscient que està sonant la música. Tu a quina part del castell creus que se t'oblida ja que estan?
5: Jo crec que aquí hi ha pujantosos o així, jo ja se m'oblida que hi ha gralles. Si no, penso, ostres, escolta la música, mira com estem, se m'oblida que tenim les gralles de fons.
0: Jo he tingut moltes converses amb els grallers, amb els nostres grallers, que es dic, hòstia, em sap greu, és que no escolto les gralles. Em diuen, a mi moltes vegades el Carles Esteve m'ho ha dit, és que si no escoltes les gralles és bo, perquè això és que estem tocant bé i ho estem fent bé. Llavors jo, clar, jo em concentro, estic allà dalt, em concentro, no penso en res i tal. Jo crec que la pinya també a vegades us passa que... Bueno, jo crec que tothom, a tots els castellers, sí, ens passa que ens concentrem més amb la nostra bueno, feina de fer força, d'estar concentrats, que de parlar.
4: L'Al Gallego sí que va dir que li anava molt bé escoltar les gralles.
5: Bo,
4: sí.
5: Perquè és complicada la seva posició i està... aleshores sí, t'anima de... Va, queda poc.
0: Sí, o...
4: Però jo
0: per posar la meva en blanc, escoltes.
4: A dalt, és que jo crec que... O sigui, estem més centrats en altres coses que en escoltar. Sí. Perquè sí, a vegades jo no escolto ni el que diu la tècnica des de baix.
0: Ah, no, moltes gràcies. O sigui, però diem perquè... correccions per alguna cosa i no...
4: Sí, ja saps, sí, ja saps, sí.
0: Ah, vale, vale, vale. Vale.
2: Però sí que és veritat que les gralles, quan sonen malament, llavors sí que les
5: no, sí.
1: És el que
5: sí,
1: anava a dir. Hi ha castells que es pateixen més per escoltar que per realitzar.
2: I des de les gralles sí que molts cops es diu, perquè jo tinc molts companys de música que sí que ho diuen... Nosaltres mai esperem que ens diguin que ho hem fet bé, perquè només ens vindran a queixar quan ho fem malament.
0: Sí.
2: I la millor forma de dir-li a un graller que ho ha fet bé, a part de dir-li directament que això és super estrany, és que ningú et digui, ostres, avui no fluixets, eh?
0: Sí. No, i que et sembla si ara estem una mica en meitat de l'entrevista, fem una secció que vam fer l'altre dia, ara que estem al Mundial, si tenim una mica l'entrevista i després continuem.
1: Vinga.
0: Una mica així per canviar la dinàmica de l'entrevista i després continuem, però què et sembla fer això?
1: Sembla bé. L'últim dia vam fer un 1x1 més o menys, una cosa semblant. Ara saps què és un 1x1, que jo dic una cosa i tu dius el que recorda. Va ser de modo mundial. Eren quatre països i havies de dir...
0: No, és fàcil, és fàcil.
1: Quina colla et venia al cap, quina colla castellera. Jo faria una versió diferent i faria d'aquests quatre països, seran els mateixos, quina posició del castell creus que està més identificat?
0: Hòstia, aquesta és més xunga, eh?
1: Vale?
5: No, guia.
1: Anirem amb els quatre països.
0: El que tu creguis.
1: Primer país de futbol, Itàlia. Aquell que està predestinat per la història a fer coses grans i que acaba defraudant. Quina posició creus que podria ser?
5: Hòstia, què podrien ser?

0: Què? Per què estàs dient?
1: Bueno, perquè al final un terç podria, saps, si s'ocorrés més, tenir la força per baixar un pis, poder créixer més al castell, i no, i s'ha quedat guai.
0: Vale. L'altre país seria Alemanya. Aquest que és capaç de fer-te tot i perdre la final. Qui podria ser? Jo tinc molt clar que podria ser, però tu qui creus que podria ser?
1: Qui creus que podria ser? O sigui, una enxaneta. Ostres. Perquè al final és qui decideix, bueno, si guanyes o no.
0: Jo sé que estava pensant, té sentit, sentit. No sé si el millor tant enxaneta, sinó com pom de dalt. O sigui, el pack de dalt que funcioni bé. Sí. Vale. Qui seria Curazao?
1: Què és això?
0: Efectivament, el país aquest d'on que ningú sap Curazao? Ni on està.
1: Les crosses. Sí.
2: Vale. Ostres, molt bona aquesta també.
0: I, per últim, qui seria Espanya?
2: Silenci. Un silenci. Pausa publicitària aquí.
1: Seria Espanya. Algun primeres.
0: Uf. Gràcies per haver-me toca. Per què? Per què seria Espanya?
1: Bueno, perquè al final també van a maires de grandesa i, pues, bueno...
2: Toma pel pal d'oví, que va...
3: Bueno, que t'ho he explicat, eh?
2: Sempre vas tronquet i es va, vinga, una pels primeres.
0: Jo era estava primers perquè falta gent, no passa res.
1: Sí,
2: va sempre perquè no sé què, perquè no sé què, també, a mi no em tocava...
0: Tu què diries? Tu què diries? Què és?
2: Jo?
0: Què seria Espanya, des de Castells?
2: Una aranyeta.
0: No diguis aranyeta, si no has dit la teva vida, tio!
2: Últim cordó.
0: Ah, vale. Últim cordó. Per què?
2: Perquè estan allà, ajuden.
0: Ah, vale. Tu, Jordi?
2: Estan a la penya i...
3: Jo crec que també el que ha dit la Paula. Primeres.
1: Sí, no.
3: Primeres o vent, perquè intenta
1: potser
3: agafar molt.
1: No, potser algú...
3: Algo així, no?
0: Vale. Tu, Nil?
4: Jo, una persona d'una altra colla que intenta ajudar... però l'únic que fa és moure tota la pinya del que ja estava.
0: Està bé. Jo t'anava a dir que potser diria que Espanya és el pack sencer de la pinya i enteneu-me un moment.
1: Aviam.
0: Per la varietat de cultures i de gent diversa que hi ha.
1: Potser.
0: Crec que sóc l'únic que ha portat una opinió que no sigui faltosa que fa ningú.
1: Justificant així t'ho compro. No.
2: Nosaltres no portava ningú.
0: Hem opinat.
4: Jo sí.
0: No, però sí, crec que és una bona secció per anar fent,
2: sí.
0: Però faré això, canviaré una mica segons qui vingui, perquè a Paula ara mateix no és per res. Li pregunto per colles castelleres que sigui Espanya, que sigui Curaçao, i em mira amb una cara que em vol matar.
1: Em pots dir els colors de la samarreta i aleshores
3: digues tres colles castelleres, pobra, que no siguin del Garraf.
1: Que no, és que a mi el Garraf...
0: Tres colles que no siguin del Garraf, digue-les, va. I a poder ser que no siguin Gama Nou ni Extra.
3: Clar, que no siguin...
1: No, els de la Sagrada Família.
0: Ok.
2: Fa molt bons,
1: eh? Molt bons. Els bous de la Bisbal.
2: Molt bé.
1: Hòstia.
2: El nostre company
1: de
2: quarts de muestra, el Gerard, està content. Bous de la Bisbal.
0: Sí, sí. Abans que un altre, que podria haver dit.
2: Això de la Figareta, però...
1: Clar, m'has dit que no siguin de gama alta. Bé, doncs, els de Sabadell.
2: Molt bé,
1: Sabadell. Se la dic a l'Alejandro.
0: Això espero que Carvajal vegi el que acaba de dir, eh?
1: A veure, he de dir que esto o Castellers de Terrassa, a mi no us podia dir, perquè eren gama alta, això ho has dit.
0: És veritat.
2: Això hagi dit tres colles de les quals hem actuat.
1: Hem actuat amb les tres, és veritat.
2: Sí.
0: Pues imagina't el nivell perquè no se'n recordés, eh?
1: No, bueno. Sí, no, dos les he pensat, l'altre no me'n
0: recordo. Ara, ja que estem així una miqueta, quina colla gama extra t'agradaria actuar?
1: Com que actuéssim amb ells?
0: O sigui, nosaltres amb ells.
1: Uf.
2: No vol dir guardar.
0: O sigui, nou o gama extra?
1: No.
0: De nou també.
3: No, extra.
2: Gama extra.
3: Deixa-la. Bueno, deixa-la. Que se meta
2: al barro. Actualment gama extra, aquesta temporada només hi ha dues. Només
0: per això ho deia,
3: No, però, o sigui,
2: gama extra.
0: De nou cap a dalt.
3: Vale.
0: No hi ha algú cap a dalt.
3: Vale.
1: Amb Sants.
2: No, si ha fet
1: no compta, no?
2: Fet el
1: sí,
2: no
1: fet, ha fet que sí,
2: el 2 de 9 en Folre Manies.
0: No sé, jo estic igual de perdut que tu ara mateix. O sea.
2: Que ha fet l'estat assajant ja el 2 de 9 en Folre Manies. No sé com el volen
3: sí,
2: portar.
3: Moixina Anglès igual.
2: Sí.
1: Ah, doncs pues amb els Igualada també ho faria.
2: Bueno, Moixina Anglès jo crec que l'han de portar perquè no poden fer res més actualment. O sigui, jo, tot el que havien de fer la temporada ja ho han fet.
3: Els hi falta el 3 i el 4 a 9.
2: Que són castells que sempre els hi costa.
3: I ja estaria. O sigui, i si volen somiar més cap a aquest concurs, i jo crec que l'única manera de somiar que tenen és cap a aquest 2 de 9.
2: Jo quito amb tots sants.
3: Amb Forremanillas.

0: Amb Tots Sants, perquè té Tots Sants... Ojito, perquè es planteja...
1: I Cap
0: es planteja bé.
1: Capgrossos de Mataró també. Jo he escoltat cosetes de castells que no han fet mai Capgrossos de Mataró i que els estan anant bé perquè no tenen gent suficient.
2: Acabo de veure una cara que t'ha posat la Paula. És per alguna cosa en concret, en Mataró?
3: No.
1: Mataró és la meva colla preferida i ho he dit sempre.
3: Per això.
0: Estem parlant d'un castell sense folre.
1: Estem parlant d'un 4-9 sense folre.
0: Sí, ja la temporada passada hi va sortir fotos, però no va arribar a res.
1: Sí, i el 9 de 8, que també el tenien superben assajat, tampoc va arribar a res. Ai, capgrossos.
2: Bueno, podem seguir parlant de crosses, no? I contraforts i aquestes coses, no? Gràcies.
0: Sí, home, sí. Una mica que... Tu vas entrar al món dels castells perquè volies estar amb la més implicada amb la cultura d'aquí a Catalunya. Una persona, sempre he fet la mateixa pregunta, una persona que estigui veient els nostres castells a plaça, que vegis que estem actuant en Viladecans. I tu estàs allà mirant, no estàs ajudant a Viladecans a fer pinya? No, però estàs mirant a una persona i la persona està super... està al·lucinant amb el que està veient. Què li diries perquè entrés a veure qui els castells del Foix de Cubelles?
3: No, pues que s'endinsi, que vingui, que si ja li agraden des de fora, des de dins es viu molt diferent i que el sentiment es multiplica i que aleshores és una manera de, jolín, de gaudir, de fer una cosa que a tu t'agrada i que et provoca pues, aquest sentiment.
0: Perfecte.
2: Parlant del sentiment, com definiries tu el sentiment que vas tenir la primera vegada que vas estar a un castell?
1: Les cares.
3: Pues bé, chill, no sé. Sí, m'ho vaig
2: prendre
3: com...
2: El primer castell que vas fer a una plaça, com va ser aquell sentiment?
0: I de què vas fer?
3: No me'n recordo.
1: No te'n recordes ni de quin castell era, no?
3: És que no me'n recordo. La meva primera dia, o sigui...
1: Primera idea amb camisa, va.
3: Primera dia amb camisa, no me'n recordo què vas, eh?
1: No te'n recordes quina va ser?
3: No, jo crec que va ser aquí a Cubelles.
1: Jo estic pensant i tampoc me'n recordo.
3: Però no me'n recordo.
0: Jo me'n recordo la meva.
1: Jo també, jo va ser una diada al local de Minyons d'Arbós. La diada en la que estrenava en Pilar 5. No, o sigui, aquí no porta camisa. I la meva primera
0: va ser la que actuàvem amb nens del Vendrell. Que hi ha places, que no me'n recordo del poble. Que és un poble així perdut.
1: El Vinyana.
0: Vaig fer de baix un 3 de 6.
2: Perquè avui estàs en l'entrevista a nosaltres quan està aquí la Paula, o sigui, vull dir...
0: No ho sé, estem aquí més...
2: Jo sé quina va ser la primera meva.
0: Quina?
2: Amb camisa. A Torredembarra. Vaig rebre una abraçada molt bonica des de 6 pisos d'altura de color vermell.
1: Nil, tu?
4: Crec que a Cubelles.
1: Tampoc te'n recordes, eh?
3: Crec, és que... És...
2: Si vas entrar quan jo la primera a Cubelles no portava camisa.
4: No.
2: Anava amb samarreta.
4: Jo és que vaig arribar tard a Cubelles, crec, i em van donar la camisa l'Eric, potser, a meitat de la plaça, i vaig entrar a la pinya sense acordar-me la camisa.
2: Ah, molt bé.
3: Pues molt bé.
1: Despechado.
2: Llavors, la sensació ni te'n recordes, no?
3: No, bé, saps? En plan, mira, pues ja ho he fet, saps? En plan, ara ja l'he hecho.
0: Vinga, pues acabau.
1: Referent casteller. Qui diries que és el teu referent casteller, Paula?
3: Jordi, jo què sé. La Tere. La Tere.
2: Molt bé. Saludem des d'aquí a la Tere. No sé si ens escoltes, esperem que sí.
3: Tere,
1: aquest sí que s'ha d'escoltar.
3: Torna aquí.
0: Sí.
2: Torna a casa, Tere, torna.
3: Torna a casa.
0: Hòstia, una pregunta que vaig deixar de fer del segon programa. No, però vull tornar perquè era una bona pregunta. Sabem que una pinya és tot imprescindible, però per la teva funció que fas de contrafort, quina és la posició que menys t'ajuda, que menys t'importa, tens de la teva funció, diguem.
3: Que menys m'importa.
0: És a dir, jo què sé, poso un exemple, no val dir-la. El segon és per darrere, que no m'està fent res perquè no està fent força. L'últim cordó perquè ni arriba a la seva força. Jo què sé, l'agulla perquè no em serveix de res.
3: No, jo diria potser com el primer vent no, perquè evidentment necessitem que no se'ns tombi, que si no sí que patim, però el segon o així jo no ho noto. I de darrere sí que em va bé tenir aquesta pressió i que sigui com més cordons, però els costats no ho noto tant.
2: Notes molt la diferència quan actuem amb colles amb menys gent i dies amb més gent a la nostra pinya?
3: Sí.
2: La pressió aquesta es nota tantíssim. O sigui, jo com a primera sí, però el que acaba arribant al nucli intern com a tal de la pinya, com és?
3: Es nota la força comparat pues, això, amb algun assaig que són pues, un o dos cordons, i t'ajuda. A més, a mi m'ajuda molt el tenir aquesta força darrere que em resulta més fàcil potser com frenar i que no li arribi tant al baix si no la necessita, que no al haver de fer que jo aquesta força extra sense pues, notar-la des de fora.
1: Vale. O sigui, tu has parlat molt de pinya, estàs sempre a pinya. Pujaries algun cop a dalt? El Lira em diu no.
3: I diuen que no.
1: No, em volen matar, però no, jo t'ho pregunto. Tu pujaries? Tu? Tens algun
3: ho provaria, tanta? Però no sé jo si m'acabaria de...
2: Pilanera me sirve.
0: Arroba...
3: No, no m'agradaria.
2: Pilanera no, seria, faries
3: és que
2: castell.
3: No sé si m'agradaria, eh?
0: Arroba Magí, posa-la una prova del divendres.
2: La podria posar una prova, molt bé. Me bajas dos. Em baixes dos? Cada vegada que puges una, em baixes
3: dos. Tenim un pacte,
2: dos.
3: Eh? Ja i t'està pujant a bastats últimament.
2: Sí, no para.
1: Pues, madre mía, com va ser la pinya, eh?
0: I no va xocar perquè no
2: puja. Reivindico el mateix, sin pinya no hi castells. Deixa de pujar tothom. No, el pitjor és que després la gent està malament o amb una inquietud perquè tothom prova i tothom vol pujar. No tothom, però la gran majoria vol pujar. I després, estar a la pinya és una sensació de gent que sí que té com aquesta necessitat de, una miqueta també del seu ego, de vull estar dalt, que no sé fins quin punt perjudica després quan està a la pinya. Tu creus que hi ha una gent molt preparada, és a dir, mentalment de jo vull fer pinya, i una altra gent que estic a la pinya perquè em toca, i creus que sí. Treballen diferent aquesta gent?
3: Sí, jo crec que no crec que treballin diferent, perquè si t'estimes a la colla tu treballes igual i fas perquè surti bé, però sí que hi ha aquests dos grups dividits de gent, saps?
2: Vale.
0: Ara que estàs parlant sí, jo no seguia també una pregunta que també heu fet últimament.
2: Ah, jo no seguia per aquí, ves tu, que després aniré jo. Jo estava mirant el temps i...
0: Els egos dins del món dels castells, com ho veus?
2: Què n'opines dels egos?
0: Si una mica ràpid...
3: Pues que un castell no el fas tu sol, el fa un conjunt de persones. Aleshores, deixa el teu ego a casa i ja està. Perquè és que amb l'ego no s'arriba enlloc. Amb l'ego, com a molt, s'acaba pues això, malmetent la colla.
2: Deixa l'ego, agafa camisa i faixa, no?
3: Sí, literalment.
0: Bueno. Mira, bueno, la teva pregunta la deixo. Ara,
2: molt bé. És que deixat, l'únic dia d'un programa especial i agafa'm els seus collons i és la primera pregunta que fa, eh? Amb teu la pregunta maló per tancar el programa.
3: I no et baixa ningú, eh?
2: I no em baixa gent, no em puja. És que aquest tio, de veritat. La pregunta.
3: Aviam.
2: Anem-hi a parella. A més, la va formular com el cul.
1: Sí,
2: perdonarem molt... perquè està vell, li falta cabell, una mica de tot, està bonito y story. Bueno. Sabem que té les dues vessants, bastant equilibrades, però nosaltres volem que et decideixis. Per tu, els castells, què són més? Cultura o esport? I per què, home?
3: Per mi, cultura. Mira. O sigui, té la part d'esport, evidentment, però per fer esport també pots anar a córrer a la platja, saps? Tu fas castells perquè t'agrada la cultura, que necessites fer esport per i estar en forma i també pues, exercites el físic, sí, però és cultura.
1: Vale, torno a dir-ho de totes les setmanes. Quan hi ha concurs, no es converteix completament en un concurs, en un esport. Hi ha una puntuació, hi ha unes normes, hi ha un guanyador i un perdedor.
3: No té per què. O sigui... Entenc el que tu dius d'una competició, però hi ha competicions de molt més tipus que no només esportives.
2: Sí. Ja, però justament la definició d'esport és una activitat esportiva reglada.
4: Per què intento canviar la seva opinió?
2: No, a tots els programes dono la meva opinió. I quan han dit que és esport, heu vosaltres lluitat també. M'escolto poc. Ah,
0: no.
2: Pensava que m'havies tret una altra vegada.
0: No, és que vaia ja molt vermell. Ah, vale.
3: No, però vull dir, hi ha moltes coses que estan reglades i que no és esport. Aleshores, si la definició d'esport és competició reglada, ok, però hi ha altres competicions reglades que no són esportives.
2: La part física és la part important.
3: Sí, castells té una part física molt important, però per mi fer castells és fer cultura, no fer esport. Saps? Per fer esport doncs m'apunto al gimnàs o m'apunto a un equip de futbol, de hockey, del que sigui.
1: Però colles com castells de Vilafranca, que ho parlàvem abans, que tenen part de nutrició, jo crec aquí... Sí que crec que sí que no hi ha discussió en què ells s'ho prenen com un esport, perquè aquí ells van molt, o sigui, potser no tots, però els que pugen i els que més s'ho prenen en sèrio, crec que sí que van a l'esport.
3: O sigui, tens una part física important, però no trobo que la definició de castells hagi de ser esport.
0: És que els castells d'Infra que comencen, deixes de ser persona i comença a ser un número, no... Ja.
2: Bueno, Pol, felicitats, no? Per el teu aniversari has guanyat una persona més que opina que és cultura.
0: Perfecte.
1: I una persona més al tronc.
0: Un bon regal.
2: No, això sí que no passarà.
4: Comencem a ser molts, a la part de cultura.
0: Sí, no.
2: Bueno, però és que...
0: Comencem a ser enrere.
2: Però és normal. És normal. També et dic, jo segueixo defensant que els dos que aquí dieu cultura sou els primers que us entreneu per fer castells.
1: Abans de començar...
3: Però perquè s'ha d'estar en forma, evidentment. No pot, o sigui, no es pot pretendre fer una cosa sense les capacitats de fer-la, però els castells és cultura.
1: Abans de començar, seguint amb el que ha dit el Nogui, un d'aquí li ha dit a l'altre anem al gimnàs demà perquè ens hem de posar forts.
4: Perquè s'ha d'estar bé per fer cultura.
0: Clar.
2: Jo diré que des, abans de començar aquest programa el Nil no deia que era cultura. Bueno, podem seguir amb la següent.
0: Jo de fet també m'he entrat per aguantar un drac i, no, i és cultura.
2: Va, Pol, el següent, que si no te ponga la polca. Som-hi.
0: No, sisplau, no, gràcies. Estem a la zona tradicional. No, però estem a la, entrem a l'última part de l'entrevista i començarem amb la bateria de preguntes. Va, okay. Tens un minut per respondre preguntes. Et dic que el rècord està amb 22 preguntes. Tinc 33. No et passis, que no podrem fer més.
3: Vale.
0: Perfecte. De fet, el rècord el té el Gerard, de Quarts Amunt. Sí, el Gerard de Quarts Amunt, que va fer 22 preguntes.
2: Tenen por, diu Gerard,
0: Eduard
2: i Xams.
0: Gerard, et guanyaré, ha dit la Paula aquí.
3: No, que no et guanyaré.
0: Ah, vale, jo entès que sí. Bueno, el mateix va dir a l'Eduard, que faria 5 i va fer 20. No, 21 va fer.
2: Li va guanyar el Xams, que és el més important de tot.
0: Sí. Vinga, va. Comencem amb 3, 2, 1, ja. Quants anys porta fent castells?
3: Dos.
0: Colla, posició actual?
3: Contrafort.
0: Colla castellera preferida que no sigui la teva?
3: Pues jo què sé... Tarragona.
0: Plaça que t'agradaria actuar?
3: Plaça que m'agradaria actuar. Vila, no, la de Sant Pere de Berga.
0: Diada preferida?
3: Diada preferida? La diada de Cubelles.
0: Castell que t'agradaria fer i encara no has fet?
3: El set.
0: Posició que mai faries?
3: Posició que mai faria? De primeres no arribo.
0: Les teves tres colles preferides?
3: Les meves tres colles preferides? Les que he dit abans. No, borda. No. Foix, Vilafranca i Igualada.
0: Colla vella o colla joves de baix?
3: Joves.
0: Primer castell que recordes haver carregat?
3: El 3 de 6.
0: Castell que més t'ha emocionat?
3: El 3 de 7.
0: Moment castell que mai oblidaràs?
3: Pues el 3 de 7 allà a Sant Vicenç.
0: Pinya, tronc o canalla?
3: Pinya.
0: Castell preferit per veure plaça?
3: Oh, que pena.
0: No, aquesta la vols
3: respondre.
0: Aquesta
3: la puc respondre?
0: Sí, perquè jo l'he dit.
3: Qui m'has preguntat?
0: Castell preferit per veure plaça?
3: 4 de 9, sense folre.
0: Toma, molt bé. La colla vella aquí.
1: La que ja s'entirava,
0: Perfecte.
2: M'ha encantat el 3 de 6, No sé quin castell he fet. Ara, 3 de 6. Vale, valente.
3: No, però és veritat.
1: I jo tinc una pregunta. Quin castell... tens ganes de fer?
3: Quin castell tinc
1: ganes
3: de fer?
1: És que no m'ha quedat... No sé què has dit.
3: Jo tampoc. M'has començat a fer números amb les mans i no entenia què m'estaves dient.
0: Crec que ha dit el 7 de 6, no m'equivoco.
1: Sí. Jo volia dir 5 de 7, però bueno.
3: Ah, és que, no, sí. Fins ara, llengua de signes no en parlo.
0: Doncs has fet un total de...
3: Però podem fer-lo, també?
0: Quin? Sí.
3: Tots dos?
1: Vale.
3: No perquè això podem. Vol dir que tindrem prou gent a la colla.
2: Ah, llavors sí, jo
3: aleshores, apoteu-vos.
0: Que això passarà...
3: Veniu, si dimarts tothom... i divendres a la sociocultural de Cubella. Dimarts... Dimarts per ara, però us podeu plantar algun dia i us donem un pamflet a la porta.
2: Si la gent que esteu escoltant el programa farem pressió, jo crec que potser tornem a fer dimarts.
0: Jo veig bé.
3: Jo crec que sí.
0: No fem assaig, però li diem a la gent que vingui i ens estem nosaltres quatre, nosaltres cinc a la porta donant pamfletes només.
1: Ho veieu bé? I dissabte... Bueno, després ho direm, però guardeu-vos el dia.
0: Sí, dissabte a les 6 de la tarda a Baixamar, però ja ho direm.
1: Jo també, diu.
0: Baixamar
3: no, no està pensant nosaltres, tenim alguna cosa dissabte?
0: Sí,
2: efectivament.
0: Doncs has fet un total de 14 preguntes.
3: Molt bé, molt bé.
0: Estàs una mica al barem de tothom, o sigui, has entrat allà.
1: Menys els de Quarts Amunt, que són uns cracs.
3: És que aquesta gent sap molt.
0: El Magí també va fer bastantes, no? Fer 18 o alguna cosa
2: així. 16, diria. 16, sí. Jo estava patint, no estava escoltant la pregunta de pinya, tronc o canalla, i dic, ui.
0: Doncs moltes gràcies.
2: De fet, espera un moment, diria que estàs empatada amb...
0: La Núria, si no m'equivoco.
2: No, amb la Zazu.
0: Molt
3: bé.
2: Estàs per davant de Núria i de Marfil i de la Olga Yahweh.
3: Ah, bueno, està molt bé.
2: Sí, està bé, bastant.
3: Sí. Està molt bé, està molt bé.
0: Top 5 entra, no?
3: No cal.
0: Si no m'equivoco.
2: Sí, empatada amb la Zazu.
0: Doncs perfecte, doncs moltes gràcies, Paula, per haver vingut a aquest setè programa de Piles al Vent.
3: Plaer.
0: I esperem que seguim portant la cultura a molts jocs i que la gent segueixi escoltant aquest programa. Moltes gràcies per haver vingut.
4: Piles al Vent!
0: Doncs continuem la segona part del nostre programa, que és parlar una mica de les actuacions que hem tingut aquest cap de setmana, aquest passat cap de setmana, i la que tindrem el següent. Si voleu parlar una mica nosaltres, perquè crec que ni el Nil ni jo podem parlar del aquest cap de setmana passat, perquè no vam estar.
1: Ens vau abandonar.
0: Sí, no, teníem cosetes a fer.
1: Doncs vam anar fins a Montblanc, amb torraires de Montblanc, dissabte a les 6 de la tarda, i érem allà a la plaça de la Vila de Montblanc. I doncs molt bona diada, no? Molt bones sensacions, no? Vam haver de tirar una mica enrere, si es pot dir així.
2: Bueno, jo considero que a lo millor, o sea, a nivell alçada de castell sí que podríem dir que tirem enrere, però jo sincerament crec que és una diada molt necessària, molt útil i per diferents factors. El primer que et diria és el... una miqueta el ronron que hi havia a la colla amb el 3 Samagulla, que se'ns havia complicat una vegada, una miqueta últimament, que va sortir.
1: I va sortir molt
2: i
1: bé.
2: I va sortir molt bé. La sensació també general de la colla a l'acabar de dir, pues mira, aquí estem. Som molt bons, ja està. I l'actitud de som molt bons, hem fet el que tocava i ho hem fet de puta mare, i que no hem d'oblidar.
1: I amb el 3 Samagulla va passar una cosa molt xula, que era, vam començar el castell i molta gent va dir... ara el 3 amb l'agulla, cert, no vagi a ser, potser hauríem de deixar-ho aquí.
2: A mi va haver gent que em va mirar i em va
1: dir... i vam acabar i es va cridar un pis més, un pis més.
2: Va venir gent a mi a dir... ojalà. O sigui, al principi a mi va haver gent que em va dir... el 3? Ho tenim com per fer un 3 de 6 i que, amb agulla i que no... bueno, bueno. I es va acabar castell i només acaba va venir aquesta persona a dir-me... pues sí que estava, sí que el teníem.
1: Sí, a més
2: i aquesta actitud que ens ha quedat després de la diada, jo crec que... hem guanyat molt. I el que anava a dir, no oblidar que ho estem dient aquí com cachondeo, no passa res, vam tornar a fer una torre.
1: Que l'any passat aquestes alçades només n'havíem fet una, i aquest any crec que...
2: aquestes alçades literalment aquest cap de setmana de fa un any
1: va passar el que tots sabem que va passar.
2: Vam tenir anava a dir una borrada, perdó, em callo.
1: Vam patir una petita
0: caiguda. Una caiguda del 2, sí, a la descarregada.
2: Així que volia fer-li un petó al Josfa i se li va escapar, però bueno. I vull que, si no corregis-me tu, sí, Pol, diria que en general castells rotant, molt rotats.
0: Sí,
2: jo sé per la part del baix 100%, la torre diria que també va tenir rotacions.
0: Portava canvi, sí. Bueno, la torre sempre...
1: portava un canvi perquè algú no hi era,
2: Pol. Sí, qui no hi era, Pol?
0: No, jo no estava, la veritat. No, però això és el bo del que tenim molta gent preparada. Tenim molta gent preparada per fer tots els castells i vam poder fer canvis. De fet, a la torre vam estar a l'assaig de dijous que vam tenir aquest cap de setmana, aquesta setmana vam tindre assaig dijous. No només vam fer la torre que portàvem el dissabte, sinó vam fer una altra. Estem fent diferents canvis per a veure si podem rotar gent a diferents posicions. A part, la torre és un castell que mai portem igual, perquè dosos sempre canvien, anem rotant, tenim 3 dosos que poden fer-lo, més uns altres que entraran en rotació dintre de poc, i anem canviant.
2: I pel que fa al 3, vam rotar dos baixos, un que ja havia fet alguna vegada, que és la Naya, l'Àritz, que s'estrenava com a baix, i el Josep, una altra persona de pinya que em veu robar pel tronc i va pujar a segons.
1: I la Maria també, mai l'havia fet de segona.
0: Bueno, el 3 no.
2: Havia rotat ja pel castell,
0: el
2: 5 però
0: 6,
2: ja està.
0: Però no el 3.
2: En general, jo em quedo amb això.
0: Una diada de colla.
2: Sensació de diada, sí, de colla i de rotació als castells, i de demostrar que el que hem dit més d'una vegada, que no tenim vaques sagrades, necessitem 100%, per exemple, per posar un exemple, que estigui el Pol, o l'altra vegada que estigui el Jordi, sinó que tenim una qualitat general de colla que si algú falla podem fer un canvi i tirar el castell.
0: Sense problema, jo crec que també...
1: però
0: és...
1: si no falla ningú, molt millor,
0: No, això sí. No, però crec que és una diada que jo crec que... jo no vaig anar no perquè em fes mandra, sinó perquè no podia, tenir altres coses, però crec que és una diada que igual donar una mica mandra a... recordem el nom surt ara mateix, estic espès.
1: Montblanc.
0: Això no sé per què em sortia castellet de no sé què. No, una diada de Montblanc que està lluny, està quasi una hora, si no m'equivoco, hora i alguna
2: cosa. Sí, uns 50 minuts, més o menys.
0: Que vol donar mandra a les 6 de la tarda, amb dues colles, només amb dues colles, nosaltres i torraires. I jo crec que que podia donar mandra, però la gent de la colla donar la cara, va anar. Igual que això, vam tindre també un pilar diumenge, i també tindre pilar diumenge
2: a Coma-ruga.
0: Coma-ruga, que també la gent va anar i força bé. Jo crec que són dos actes, que són dos actuacions, una diada i una actuació que fa colla, i la gent va donar la cara perquè té ganes de fer castells.
2: I dues actuacions com a tal que sí que poden arribar a fer una mica de mandra, però saps quina no fa mandra?
0: Quina?
2: Saps què tenim aquest dissabte?
0: No,
1: aquesta sí que no és, no, aquesta sí que és,
2: tenim
1: de màxim.
2: Una diada, la diada que jo crec que tenim propera, que més ganes tinc, que és a Baixamar, a Vilanova, amb els bordegassos i els xicots de Vilafranca.
0: Diada de Sant Pere, la fem allà just a la, per la gent que conegui Vilanova, a l'estàtua Francesc Macià, que és just al final de la Rambla, agafes les neus, tires tot cap a baix i et trobes l'estàtua Francesc Macià. Tenim allà la diada de Sant Pere, de les festes de Sant Pere.
2: Mira, i tenim aquí a la Paula, que no s'ha anat, s'ha quedat encara. Paula, què ha de fer la gent aquest dissabte?
3: Venir a fer pinya.
2: Amb qui?
3: Amb els castellers del Foix, sempre.
0: Perfecte, jo crec que una diada que...
1: Que vinga, va, Pol, digues que... Què t'agradaria fer, tu?
0: A mi m'agradaria fer el 3 de Magulla, no, però...
2: Jo vull fer màgia.
1: Com no, màgia? Com no, Nogui? Com no?
0: No, jo crec que és una diada que puguem... És una diada, aprofitant que tenim dues colles bastant grans a plaça, com és Bordegassos, que vol anar a màxims també perquè té festa major a la cantonada, i Xicots de Vilafranca, que el mateix també té una mica més tard, també té festa major.
1: I han estrenat màxims tant una com l'altra.
0: Sí, i jo crec que són dues colles grans que tindrem a plaça, podrem fer coses, i el parc és una diada a 5 minuts de casa, una diada a 5-10 minuts de casa, que és un cop de cotxe. Jo crec que és una diada que sí que la gent pot animar-se més, i és una diada realment, he de dir, no farà calor, estem a l'ombra. És una diada on dona ombra. Si és com l'any passat,
2: no farà calor,
0: ombra.
2: No farà calor.
0: Farà calor segur.
1: Calor farà,
2: avui
1: però...
2: està amb núvol tot el cel,
0: però
2: i fa una calor.
1: Però si aquesta màgia arriba,
0: si
1: ens oblidarem de la calor.
2: No,
1: va,
2: si la màgia me la sua. No, però si... directe al port, o sea...
0: És una diada que si tot va com ha d'anar, la gent no li dona mandra, aunque sigui baixar a veure-la, perquè hi haurà ombra, això segur. Tindrà ombra per una diada, i serà una diada bastant gran, perquè Xicots de Vilafranca es planteja coses grans, castells màxims, Bordegassos també es planteja castells màxims, o sigui, també faran la
1: mateixa actuació que la Graella.
0: Sí, i sí, o amb la torre, si pot arribar a la torre de set, que els objectius que tenen han de fer ja la torre de set, i crec que anirà clàssica a Sant Pere, si no va anar, i si no va abans, no poden, és aquest cap de setmana, o sigui, ha d'anar la clàssica allà, i crec que anirà això, clàssica de 8, i nosaltres també, a veure si podem portar una altra clàssica de 7, però...
2: És això,
1: seria,
2: que
1: dir, seria marco,
2: dependrà de la gent que tinguem, però jo crec
1: que, que sí,
2: tenim tot com per fer-ho.
1: És el cap de setmana. Sí, jo crec que hem de demostrar, la Paula m'ho va dir ahir, anàvem al cotxe, i m'ho va dir, hem de demostrar que aquesta plaça, no, o sigui, sabem fer castells en aquesta plaça també, perquè jo crec que tenim molt el record de l'any passat, i crec que hem de demostrar que en aquesta plaça també podem fer grans castells.
0: Sí, home, sí. L'any passat teníem de fet, si no me'n recordo, volíem portar la torre de 6 i el 4 de 7, perquè la setmana, just en menys de 10 hores, agafàvem un vol cap a Alemanya, i no vam poder fer, només vam poder carregar la torre, que també jo crec que va ser un punt d'inflexió, perquè sí, la colla va saber reaccionar, vam acabar amb un 4 de 6, un 3 de 6, que jo crec que acabàvem la tiada. Quan va acabar la torre vam dir que acabem la tiada aquí, i no, la canalla va vindre, la colla va vindre, i ens va dir no, seguim, fem el 3 de 6, 4 de 6, i vam acabar força bé la tiada. Jo crec que és una tiada que ens va donar aquest punt d'inflexió, i que aquest any a veure si ens surt més la moneda, ens surt de cara, i podem fer els castells bé.
5: Sí, aquesta és una diada que fa uns mesos vaig preguntar al Pol, perquè jo ja tenia compromisos, sí, i vaig preguntar, Pol, com d'important serà? I des de fa... Clar, perquè tinc compromisos que realment havia de moure amb bastanta antelació, sí, i em va dir... Fes el que puguis, mou-los, perquè aquesta diada anirem...
1: Per nosaltres sempre ha sigut molt important.
0: Sí, és la diada dels nostres padrins. No és la diada dels nostres padrins, perquè és les Neus o el seu aniversari, però és una diada d'actuar els nostres padrins a casa seva, i crec que volem sempre donar la bona cara.
1: I portem... O sigui, és la meva tercera diada de Baixamar. A les 3, o sigui, a les 2 he vist castell, intent desmuntat de castell de 7. Sí. O sigui, sempre hem intentat anar a màxims. Potser mai se'ns ha volgut donar l'opció, però Sempre ho hem
0: intentat. Bueno,
1: no va vindre, però anava
2: en... Seria el primer castell de set a Vilanova. Nostre.
0: Vosaltres, sí.
2: Jo crec també, no sé el Jordi a tu en quin grau, però jo crec que a nosaltres tres també és especial el fet de que sí que estem dient que és a casa seva de Bordegassos, però de fet és casa nostra.
0: Sí, casa nostra.
2: I jo tinc moltes ganes de fer molt bona diada, a poder ser, encara que sigui el monument Francesc Macià, perquè també és molt emblemàtic, perquè parlem aquí del monument, qui sàpiga com és Vilanova sabrà que no és exactament la rambla principal, però són 3 metres. O sigui, et caus ensopegant amb algú i estàs a la rambla.
0: Sí.
2: I fer una bona diada a la rambla principal de Vilanova, per mi és important.
0: Sí.
1: Bueno, a mi també fa il·lusió. O sigui, tot i que no és casa meva, perquè és la meva d'Escovella, si sempre ho serà, em fa bastanta il·lusió perquè... I sobretot per lo de l'any passat, perquè em fa il·lusió tornar a aquella plaça. I perquè jo... crec que tots tenim el record molt present del que va passar l'any passat.
2: Sí. Sí, jo crec que mínim, no sé què farem, quina gent tindrem, però jo espero mínim
1: descarregar,
2: poder fer el 3 de 7.
1: Jo crec que també.
2: I fer la torre.
1: Jo crec que descarregar
2: i ja mentalment dir la torre prendre pel cul, ja no és res que em generi una preocupació, perquè ja ha arribat un moment que no la tinc. Tinc la preocupació d'apretar més o menys al Magí, però no tinc la preocupació de la sensació de l'última diada a Baixamar. I jo crec que si tota la gent que esteu escoltant aquest programa, gent que sou de castellers, gent que no sou dels castellers, gent que sou de Cubelles, perdó, de Vilanova, que voleu venir a fer castells, també, gent de Cubelles que esteu al món cultural i voleu adinsar-vos una mica més, gent que havíeu sigut de la colla i ara per X o per Y esteu a altres pobles o esteu fent altres coses, o que simplement no us ve de gust venir a altres moments, crec que és el dia de que tots ens juntem i demostrem que Castellers del Foix és, era i serà una colla que pot tirar a ser puntera a la zona de Cubelles i lluitarem per això i que podem, entre tots, no arribar al nivell que tenen altres colles de Garraf, però seguir defensant que som la tercera potència de Garraf, encara que es creien altres colles.
1: I també cal remarcar molt que celebrar el setè aniversari amb aquesta clàssica de set seria molt bonic. O sigui, perquè pels que no ho sabeu, aquesta setmana també estem a la celebració del setè aniversari, perquè Castells del Foix neix a una revetlla de Sant Joan, i aleshores jo crec que celebrar aquest setè aniversari amb aquesta màgia que tu vols, Nogui, seria molt maco.
2: De fet, et diria si que vam fer el Pilar, i de les primeres actuacions vas fer el Pilar que vam fer la setmana passada a Coma-ruga.
0: És l'any. Si voleu, estem ja a punt d'acabar el programa, queden res segons. Has parlat tu de la Flama del Canigó, que va ser on es va fundar la colla, va fer el primer acte com a tal. Si voleu, deixar una exclusiva. Dintre d'uns programes volem portar a un integrant de la colla perquè ens expliqui la història dels castellers, no els castellers del Foix de Cubelles, sinó la història dels castells a Cubelles. Aquí com a exclusiva, si voleu tanquem el programa ja, us deixo aquí una exclusiva, que el programa anterior vam tindre dos, aquest programa no, doncs la llenço jo aquí.
2: Jo diria una cosa més, que és ara mateix, deuen ser les 7:30, no, quina hora és?
1: Les 8.
2: Les 8, quasi. Si esteu escoltant el programa, no ho heu vist, però hem fet la Flama del Canigó, ara mateix. Sí. De fet, si esteu escoltant el programa, veniu cap a la plaça del mercat de Cubelles, que estarem allà fent una miqueta de festa.
1: I si ens veieu de lluny, apropeu-vos i us donarem la informació necessària perquè vingueu dissabte.
0: Si veieu a gent amb camisa, li pregunteu on està l'Àngel. L'Àngel us dirà que entreu, o sigui que no hi haurà cap problema. Doncs moltes gràcies per escoltar aquest setè programa de 7 anys de Castells del Foix, setè programa. I jo crec
1: setè programa, setè any, clàssica de 7, tot de 7 avui.
0: Jo crec que podem acabar aquí el programa, vale, nois? Moltes gràcies per seguir escoltant-nos i per estar amb nosaltres un dia més.
6: Frases preparades, frases din!
0: I per estar amb nosaltres...

0: I fins aquí el magazín de Ràdio Cubelles, Cubelles tot un món, aquest contenidor d'espais d'entreteniment, tertúlia, informació i entrevistes. Adeu-siau i fins una altra. Recupereu aquest programa a la carta des de radiocubelles.cat.
1: Ràdio Cubelles, sempre a prop teu.
2: Oh boy.

se li dona molt de bombo perquè cap tren va bé, però és que jo vinc cada dia a agafar el tren i és que cada dia cap tren va bé, saps? Tu creus que un país s'ha de parar perquè plogui? Si és que em pixi rellis, que això no, és que no és pas serio, si som un xiste, ja. Si és que em pixi rellis, que no és pas serio, si és que em pixi rellis.

Ey yo, primo. MGT, los socis, Johnny. Què és el que passa, cabrons? Que li follen el cul a totes les perraques. Aquí som del poble pel poble. I prou, vale? MGT, los socis, primo. Ey yo.

Rodrigo Mas.

vull aprendre a desaparèixer i així haurat des d'un forat et i et donaran tota la meva poesia completa perquè jo sé que quan em mori totes les pàgines parlaran del que ens ha passat, del que ens ha passat.